Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament, al teu servei.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Palafolls celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny, a menys d'una setmana, a la plaça de Pupi de Palafolls, en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Ferrer, cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que precisament acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 2:15 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb el menú que inclou amanida botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es venen ara només al cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de les 11 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a la 1 de la matinada, ja serà el torn del DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Mas Ferrer espera repetir l'èxit aconseguit altres edicions o en les edicions anteriors de la Revetlla Popular de Sant Joan a Palafolls.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la Revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls. És tot. Més informació al migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 17 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls, destacant que diumenge hi ha campanya de donació de sang i de plasma. Serà en horari de matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa, al MIT. Podeu reservar la vostra cita prèvia a través de www.bancdesang.net. Busquem d'altres propostes. Anem ara fins a Malgrat de Mar per destacar, per exemple, que dissabte al matí hi ha ioga per la salut a l'Arxiu Municipal. Començarà a partir de les 10 del matí i que el diumenge es celebra la Diada Universal de la Sardana. Serà al Parc de Can Campassol a partir de 7:45 del vespre amb ballada de sardanes organitzada per l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
0: No t'ho perdis.
1: Del municipi de Malgrat de Mar també farem cas a les diferents activitats organitzades per La Barretina Vermella. Aquest cap de setmana, per exemple, apuntarem a l'agenda que divendres continua el cicle de xerrades amb en Joan Pinya a partir de les 6 de la tarda a la seu de La Barretina amb els bestiaris medievals. I també hi haurà concert a les 9 del vespre divendres amb Elena Season Quartet. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, hi ha una xerrada amb la penya flamenca El Cabrero a partir de les 6 de la tarda, o també a les 12 del migdia, sessió de vermut concert amb l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina. Si busquem més activitats, anem fins a Pineda, que és a punt per celebrar la seva festa major petita. Les activitats comencen divendres amb la Revolta Gegantera, amb sortida a 9:45 del vespre des de plaça Catalunya i després la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar des de 10:45 de la nit. El dissabte continuen les activitats, per exemple, celebrant el Pride Pineda, o el diumenge el Sarau, l'espectacle familiar que començarà a les 6 de la tarda al Parc de Can Comas, o la proposta d'una estona amb en Joan Pera, una proposta que es farà a plaça Espanya a 7:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Calella. Segueixen les actuacions del Calella Folk Festival aquests dies a diferents indrets del centre del municipi. A part d'això, i ja per demà dijous, destacarem que en horari de tarda, a 6:45 fins a les 8 del vespre, al carrer Església hi haurà punt lila familiar LGTBIQ+. Un apunt més de Calella, i és que demà passat a les 6 de la tarda, al pati de la Biblioteca Can Salvador de la plaça, hi haurà presentació del llibre A ritme de 2x4, de Lluís Sarriera, organitzat per la pròpia biblioteca. Anem fins a Tordera. Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. A part, dissabte, hi haurà observació amb el Cercle Astronòmic de la Tordera al Parc Prudenci Bertrana, una activitat gratuïta que començarà a les 10 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les propostes al municipi de Planes. Demà continua el cicle Gaudí de Cinema en Català presentant la pel·lícula Estrany Riu. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Planes. Demà a les 8 del vespre a la Sala de Plens també tindrem la xerrada informativa Estudi de Salut Giro Estudi, a càrrec de l'equip de Giro Estudi i l'Ajuntament de Planes. I del cap de setmana apuntar també que hi ha les festes del barri de Mas Florit i les festes del barri del Port. Acabarem destacant espectacle d'humor aquest divendres amb Los Hijos Adolescentes, monòleg a partir de les 9 del vespre al Teatre de Blanes amb Andrés Torres.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: L'Ajuntament de Palafolls demana als propietaris de solars que els netegin abans de Sant Joan per prevenir incendis. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per tal de reduir el risc de foc i també evitar la proliferació de plagues. A través d'un ban d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i la conservació d'aquests espais és una responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes la temperatura ha augmentat, com tothom pot haver apreciat, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
0: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com també el manteniment adequat de tota la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin ja completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions.
1: Es tracta d'una obligació que tenen tots aquests propietaris i que, en cas de que no sigui així, l'Ajuntament en les properes setmanes començarà a imposar multes a totes aquelles persones que no compleixin aquesta obligació, que al final es tracta d'un tema de seguretat per a tots els veïns i veïnes de Palafolls.
0: Tot i això, recorda que el manteniment de terreny s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració ciutadana és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir així a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals. De moment és tot i tornem d'aquí una hora a la una amb l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fort Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls, senzillament som així.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Ja és en punt la una del migdia. Ultimàtum per la neteja de solars per tal de prevenir incendis forestals abans de Sant Joan.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia per tal d'exigir als propietaris de solars urbans que realitzin les tasques de neteja i de manteniment obligatòries abans del proper dia 23 de juny, és a dir, abans de la revetlla de Sant Joan. La mesura busca reduir el risc i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca, residus inflables, així com també podar les branques més baixes dels arbres. Un cop passat aquest termini de la revetlla, el consistori podria començar a imposar sancions als que hagin incomplet la normativa. Avui és dimecres, és 17 de juny.

0: Avui dimecres us explicarem que els alumnes d'infantil de l'escola de Masprats han unit forces amb la protectora d'animals de Palafolls per tal de posar en marxa una campanya que fomenta l'adopció de felins adults. Els infants han repartit cartells per tot el municipi amb fotografies i descripcions de gats com la Rombito o l'Olivia, que tenen més dificultats per trobar una llar que no pas els cadells. La iniciativa pretén que les famílies tinguin en compte la tranquil·litat i el caràcter d'aquests animals més vells, facilitant el contacte directe amb la protectora per tal de formalitzar les acollides. I la colla castellera de l'Alt Maresme torna a organitzar la revetlla popular del proper dia 23 de juny aquí a Palafolls. Serà la tercera vegada que fan la revetlla per omplir el buit d'actes populars d'aquest tipus que hi havia al nostre municipi, on recordem que hi tenen la seu. La celebració a la plaça de Popi inclourà un sopar de germanor amb opcions de carn i també opcions vegetarianes, seguit d'un concert de versions amb la Traca Band i una sessió final amb DJ Ashen. L'organització ha previst un espai segur per poder tirar petards, a més d'un pla de contingència al teatre en cas que la pluja faci acte de presència. I l'elit del ciclisme femení internacional travessarà el nostre terme municipal aquest divendres, en la primera etapa de la prova, en aquest cas d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que comença i acaba la primera etapa a la població veïna de Santa Susana. Tot i que el pas de les corredores serà molt breu i es limitarà al tram de la carretera Nacional 2, el seu pas per Palafolls, sense que entrin al nucli urbà, es preveuen afectacions puntuals de trànsit cap a quarts de 6 de la tarda, que és la prevista que passi el pilot general de tota aquesta Volta a Catalunya. La policia local i el personal de l'organització coordinaran els talls temporals de circulació en un moment clau de la cursa, per la qual cosa recomana als conductors planificar amb temps els seus desplaçaments. I un sector de la platja de les Fàbriques de Malgrat de Mar ha quedat delimitat i tancat al públic després que els agents rurals hagin detectat la posta de 4 ous de corriol petit, una espècie d'au protegida. Atès que aquests ocells fan els seus nius directament sobre la sorra, la zona ha estat senyalitzada per evitar que el pas de vianants, animals domèstics o turistes pugui malmetre el niu o espantar els progenitors. Les autoritats recorden la importància de respectar aquests perímetres de seguretat, especialment en zones de dunes, per tal de garantir la supervivència d'aquesta fauna vulnerable durant l'època de reproducció. I aquest dimecres ha començat amb una situació meteorològica molt tranquil·la a tota la comarca. El cel es manté serè durant tot el matí i no s'esperen precipitacions durant la jornada en cap punt del Maresme. Pel que fa al vent, bufa molt fluix. A la costa, la mar es presenta arrissada. Les temperatures mínimes han baixat respecte a les darreres jornades i s'han mogut entre els 16 i els 22 graus, deixant un ambient agradable, especialment a primera hora d'aquesta jornada. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana als propietaris de solars que els netegin abans de Sant Joan per tal de prevenir incendis. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per tal de reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i la conservació d'aquests espais és una responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica l'Eix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans.

0: que no tinguin els solars en condicions.
1: Es tracta d'una obligació que tenen tots aquests propietaris i que, en cas de que no sigui així, doncs, l'Ajuntament en les properes setmanes doncs, començarà a imposar multes a totes aquelles persones que no compleixin aquesta obligació, que al final es tracta d'un tema de seguretat per a tots els veïns i veïnes de Palafolls.
0: Tot i això, recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir el ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per tal de minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i també contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals. Mas Prats i la Protectora d'Animals engeguen una campanya per l'adopció de gats adults. La Rumbito, la Pequis, en Zen o l'Olivia són gatets que han estat abandonats i que des de llavors viuen a la Protectora d'Animals de Palafolls. Les seves probabilitats de ser adoptats per una família són més baixes, ja que no són cadells o joves, sinó que ja són adults. L'alumnes d'infantil de l'escola de Mas Prats han engegat una campanya conjunta amb la Protectora per tal d'incentivar l'adopció d'aquest tipus de gatets adults. Molts d'aquests animals fa temps que són a les instal·lacions de la Protectora Palafollenca a l'espera d'una nova llar d'acollida. És per això que els alumnes de la classe dels felins volen que les famílies adoptants també tinguin present aquest tipus de gats més vells.
2: Que tota la gent vol adoptar els gats bebès i els grans no els adopten, però tenen dret a que els adoptin. I volem que els adoptin perquè així tinguin família i no es quedin a la Protectora ja, sense família i sense lloguers i això.
0: Claríssim. Per incentivar aquestes adopcions han fet una campanya de cartells arreu del nostre municipi amb fotografies dels gats més adults que hi ha a la Protectora. Els cartells inclouen informació sobre cada animal, el seu nom, les característiques del seu comportament o també de manera de ser i el telèfon per poder adoptar-los. En concret es preveu l'adopció o es promou l'adopció de 5 animals, entre ells un parell de germans. I per si no havia quedat clar...
3: Si voleu

0: doncs per adoptar-los a la protectora de Palafolls. Palafolls celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té gairebé tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan aquest proper 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que és cocap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que aquí a Palafolls, el municipi que per cert acull la seu dels castellers de la Maresma, no hi havia cap revetlla popular.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es poden comprar el cafè. La festa continuarà a partir de 11:00 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, ja a 1:00 de la matinada, serà el torn de DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit en les altres edicions. Aquest any serà la tercera vegada que s'organitza aquesta revetlla popular.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar

petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina passarà per Palafolls aquest divendres. La prova ciclista, que reunirà algunes de les millors ciclistes del panorama internacional, tornarà a recórrer les carreteres del país aquest proper cap de setmana. La primera etapa, que es fa divendres, passarà per el terme municipal de Palafolls, tot i que ho farà de resquitllada. El pas per Palafolls serà ràpid i, de fet, es produirà únicament en el tram de la carretera Nacional 2 que travessa el poble, sense entrar al que seria el nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores ja la recta final de l'etapa, ja que té inici i final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva, es preveuen afectacions puntuals a la circulació en aquesta carretera Nacional 2 durant el pas de la cursa, que es preveu que sigui aquí a Palafolls cap a 5:45 de la tarda. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i l'organització de la competició per tal de garantir la seguretat tant de les participants com també dels conductors. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments previstos durant la franja horària en què passi la cursa i també seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit, policia local i del personal de l'organització. La primera etapa surt, com dèiem, de Santa Susana, arriba fins a Mataró, resseguint la costa, i després ja seguirà cap a l'interior fins a arribar a Sant Celoni, de retorn cap a Tordera, i serà llavors quan les corredores travessin Palafolls, ja camí de la meta a Santa Susana. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina s'ha consolidat com una de les proves de referència del calendari ciclista internacional i continua acostant l'esport d'elit als municipis catalans, com serà el cas de Palafolls aquest proper divendres. Tanquen una part de la platja de Malgrat de Mar per protegir la posta del Corriol Petit. Una part de la platja de les Fàbriques, la que a Palafolls coneixem com la platja de Palafolls, ha quedat tancada al públic després de localitzar-s'hi una posta de 4 ous de corriol petit, una espècie que està protegida. L'actuació es va dur a terme després que els agents rurals alertessin l'Ajuntament de Malgrat de la presència d'aquest niu aquest passat cap de setmana. Un cop rebuda la notificació, es va delimitar la zona per evitar molèsties i assegurar la protecció dels ous durant el període de nidificació. El corriol petit és una espècie especialment vulnerable perquè fa els nius directament sobre la sorra de les platges. La presència de persones, animals domèstics i l'elevada afluència turística poden posar en risc la supervivència d'aquests ous i també dels pollets. Per aquest motiu, les administracions recorden la importància de respectar les zones senyalitzades i els espais protegits, especialment durant l'època de reproducció. La conservació d'hàbits naturals, com les dunes i les platges amb vegetació, és clau per garantir la continuïtat d'aquesta espècie, inclòs el catàleg de fauna salvatge de Catalunya com a au protegida. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca. Fem el repàs de què parlàvem tal dia com avui. Un 17 de juny de l'any passat, Palafolls activava la zona verda de Sant Lluís després de... sense la necessitat de les targetes de resident. Des d'aquell dia, els palafollencs i les palafollenques havien de tornar a tenir l'ús exclusiu dels aparcaments marcats en color verd de l'urbanització. La principal novetat va ser, llavors, l'any passat, que ja no calia exhibir la tradicional targeta verda en el parabrisa del vehicle, ja que la policia local disposava d'un dispositiu mòbil connectat a la base de dades municipal que permetia comprovar al moment si els vehicles estaven al corrent de pagament de l'impost de circulació. Una fórmula que es repeteix aquest any, la segona vegada, per tant que no cal aquest distintiu al parabrises del vehicle. I fa 5 anys es va presentar oficialment el projecte de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera en un acte celebrat al Molí d'en Puigverd de Palafolls. A la trobada hi van assistir representants dels ajuntaments de la zona, pagesos, cooperatives i membres de la comunitat educativa. El projecte es va plantejar com una eina estratègica per preservar i potenciar els terrenys agrícoles de tota la zona de la Baixa Tordera, entre ells el terme de Palafolls, considerat com un dels més fèrtils de tot Catalunya, amb l'objectiu de garantir-ne la continuïtat i promoure un model alimentari més saludable i sostenible. I just avui fa 10 anys, les caminades del cicle Pas a Pas es tornaven a acostar a la ciutadania als espais naturals del municipi i al seu entorn. En aquella ocasió, la proposta portava els participants des de Palafolls fins al delta de la Tordera, sota el lema de Palafolls fins al delta de la Tordera, natura i bany. Es tractava d'una passejada de baixa dificultat que permetia descobrir espècies de fauna i flora poc habitual, sempre amb l'acompanyament d'un guia naturalista. De fet, aquella sortida, com dèiem, acabava just a la zona del delta, la desembocadura del riu Tordera, que ara seria ja impensable perquè és totalment prohibit el pas en aquest tram final del riu.
Aquesta és la nostra hemeroteca del 17 de juny.

0: Anem ara a fer una ullada a la previsió, no meteorològica, però sí cultural. Ja sabeu que cada dia aquí a l'informatiu tenim una petita pinzellada cultural, una proposta que ens acosta al nostre company Jordi Pratsavalls, l'home cultura de Ràdio Palafolls, i avui ens ve a parlar d'una festa major petita. Jordi.
1: Hola, Marc. Avui us vull parlar de la festa major petita de Sant Joan a Pineda, que comença aquest divendres i s'allarga fins al pròxim 24 de juny, amb diferents activitats com la del mateix divendres, la revolta gegantera, que acabarà amb la moguda gegantera a la plaça del Mar a la nit, o també altres activitats com, per exemple, l'espectacle Una estona amb en Joan Pera, que es farà diumenge a partir de 7:45 del vespre a plaça Espanya, o els actes més tradicionals com l'ofici solemne o les sardanes el dimecres 24 de juny. A part de tot això, la festa major petita també inclou les activitats reivindicatives com el Pride de Pineda o les diferents revetlles de Sant Joan.
0: Doncs vinga, apuntem aquesta festa major petita a la nostra agenda. Gràcies, Jordi, i fins demà.

0: Avui temperatura mínima a Palafolls 17 graus i mig, la màxima ha rondat els 20 bastant llargs. A l'hora del migdia anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. A aquesta hora anem a connectar amb el nostre meteoròleg, en Quim Serra. Que tant, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols, núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes es faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogó continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la risa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
0: Gràcies, Quim. Dèiem la màxima ha estat de 20 i tants, perquè de fet ha estat 29 graus la màxima avui registrada al municipi de Palafolls.

0: arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui dimecres. Ho fem, com sempre, fent una actualització de què és el més important que us hem explicat en el temps informatiu d'avui, començant amb l'arribada de la calor i de la proximitat de la revetlla. Amb tot això, l'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia que obliga els propietaris a realitzar la neteja dels solars abans del 23 de juny, una mesura que preveu o es fa bàsicament per prevenció d'incendis, que inclou la poda de branques baixes i el desbrossament d'herba seca sota l'amenaça de sancions. Aquesta preocupació pel manteniment de l'entorn ha estat ja també a la platja de les fàbriques de Malgrat de Mar, on s'ha delimitat un sector per tal de protegir un niu de 4 ous de corriol petit, que és una au protegida que nidifica directament sobre la sorra i que requereix tranquil·litat per garantir la supervivència de la posta i, per tant, de l'espècie. Com dèiem, una part de la platja de Palafolls de Malgrat que està delimitada i que no es pot accedir. En una línia similar de compromís amb els animals, els alumnes d'infantil de l'escola de Masprats han empaparat el municipi amb cartells per incentivar l'adopció dels gats més adults de la protectora d'animals de Palafolls, com en Rombito o l'Olivia, que sovint queden en un segon pla respecte als cadells, que són els preferits a l'hora de ser adoptants. I d'altra banda, la programació festiva guanya protagonisme amb la proposta de la colla dels Maduixots, que ja sabeu que organitzen la Revetlla Popular de Sant Joan a la plaça de Pop, i una jornada que inclourà un sopar de germanor, concerts de versions i un espai segur per poder tirar petards. I la gent de les celebracions conviurà aquest divendres amb l'esport d'elit internacional, ja que la Volta Ciclista a Catalunya Femenina travessarà el terme municipal de Palafolls en el tram de la carretera Nacional 2 cap a 5:45 de la tarda, provocant afectacions puntuals al trànsit que requeriran planificació per part dels conductors en la mobilitat d'un divendres a les portes del cap de setmana de Sant Joan i, per tant, amb possibles afectacions importants, en aquest cas en l'estat viari, al seu pas pel nostre municipi. D'aquesta manera, nosaltres ja hem esgotat el temps informatiu d'aquest dimecres. Només recordar que podeu consultar tota l'actualitat de Palafolls a través del nostre portal web a radiopalafolls.cat, de les xarxes socials de la nostra emissora i també gràcies als correus electrònics que us enviem cada dia puntuals a les 2 amb tota la informació de la jornada. Res més, i tornem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
6: Per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
7: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
7: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
8: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Bon dimecres a tothom i benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més disposats a fer agenda, a apropar-te davant d'aquests micròfons tota l'activitat cultural del nostre voltant. Avui que com cada dimecres, i hem de dir també que per última vegada aquesta temporada, obrim la nostra llibreria i ho farem com sempre amb quatre recomanacions literàries per aquests dies de platja i piscina amb en Xavi Sitja. Avui que també tenim llibre de regal, de ben segur ja ho ha pogut comprovar a través de les xarxes socials, encara hi sou a temps de participar. Això serà després de la xarxa cultural. I a la segona part del programa aprofitarem també un dels actes que més estem esperant d'aquest estiu 2026, una nova edició de la Festa dels Empestats al municipi veí de Malgrat de Mar. De fet, celebren el 15è aniversari amb una edició especial que es farà el 25 de juliol. Per intentar treure'n totes les novetats, avui tindrem amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora de la Festa dels Empestats. Veurem què ens diu. Tot això serà després de repassar, com dèiem, aquestes activitats culturals. Fem agenda, doncs, dins la xarxa cultural d'aquest 17 de juny. Benvinguts, benvingudes. Comencem.
2: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural que té el punt d'inici aquí al nostre municipi per destacar que aquest diumenge hi ha campanya de donació de sang i també donació de plasma. Es farà a l'Escola Municipal de Música i Dansa, al MIT, en horari de matí. I podeu reservar també la vostra cita a través de www.bancdesang.net. Buscant d'altres activitats culturals, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes, dissabte hi ha ioga per la salut a l'Arxiu Municipal. Serà en horari de matí, a partir de les 10 del matí, una sessió dedicada a la menopausa. Del municipi de Malgrat de Mar també destacarem diferents propostes que es fan a la seu de la Barretina Vermella. Direm que, per exemple, aquest pròxim 19 de juny, divendres, continua el cicle de xerrades amb en Joan Pinya. Aquesta setmana, els bestiaris medievals, a partir de les 6 de la tarda. I han acabat, a les 9, hi haurà concert a la sala central de la Barretina Vermella amb Elena Seasons Quartet. De cara al cap de setmana, doncs mira, per exemple, tindrem flamenc amb la penya flamenca El Cabrero a partir de les 6 de la tarda el dissabte o el diumenge amb l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina a les 12 del migdia hi haurà vermut concert. I és que aquest cap de setmana, en concret diumenge, es celebra la Diada Universal de la Sardana. L'organització, doncs, organitza també el Parc de Can Campassol a partir de 8:15 del vespre, una ballada de sardanes. I tornant a la Barretina, recordar-vos que a les 6 de la tarda, diumenge, hi haurà ballada de swing. Anem ara fins al municipi de Pineda, que és a punt de començar amb la Festa Major Petita de Sant Joan 2026. Les activitats comencen aquest divendres amb la Revolta Gegantera, amb el sarau de l'Hermanasenda i en Garau, que sortirà a partir de 9:15 del vespre des de Plaça de Catalunya, i després hi haurà la Remoguda Gegantera a 11:15 aproximadament a la Plaça del Mar. Ple d'activitats també aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, celebraran les activitats en motiu del Pride Pineda, o també hi haurà el diumenge la varada de barques i la processó marinera a partir de 10:45 del matí a la platja dels Pescadors, o també el sarau, l'espectacle familiar a partir de les 6 de la tarda al pati de Can Comas. I atenció amb aquesta proposta, una estona amb en Joan Pera, activitat que es farà dissabte a Pineda, a Plaça Espanya, en concret a partir de 8:15 del vespre. Més activitats, girem plana, anem ara fins al municipi de Calella. Destacarem entre les diferents propostes, per exemple, per demà dijous, entre 6:15 de la tarda i les 8 del vespre al carrer Església, també el punt Lila familiar LGTBIQ+, sense oblidar també que aquests dies s'estan fent actuacions del Calella Folk Festival al centre del municipi i més aviat de cara al vespre. Per divendres destacarem a les 6 de la tarda al pati de la Biblioteca Can Salvador de la plaça la presentació del llibre A ritme de 2x4 de Lluís Sarriera, organitzat per la mateixa biblioteca. I també un apunt més del cap de setmana. Dissabte, a partir de les 10 del matí, a la plaça de l'Església, hi haurà la proposta Passeig pel Món, una jornada multicultural oberta a tota la ciutadania, amb parades representatives de diferents països del món, jocs tradicionals i actuacions musicals. Anem ara fins al municipi de Tordera. Destacant diferents propostes, haurem de parlar també de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, activitats que començaran el divendres i s'allarguen el cap de setmana a la pista poliesportiva de Sant Andreu. I el dissabte tindrem observació amb el Cercle Astronòmic de la Tordera. Serà al Parc Prudenci Bertrana, una activitat gratuïta que començarà a les 10 de la nit. Acabarem repassant les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies hi ha campanya de donació de sang. Serà a la Biblioteca Roberto Bolaño, de fet, des d'avui i fins al pròxim 19 de juny. Com a activitats més concretes, destacarem demà al vespre una nova edició del cicle Gaudí de Cinema amb Estrany Riu. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Les entrades costen 4,5 euros, que es poden aconseguir anticipades, per exemple, a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. Més enllà, també destacarem del cap de setmana que celebren les festes del barri de Mas Florit o les festes del barri del Port, amb diferents activitats, tant dissabte com diumenge. Però divendres tenim una cita al Teatre de Blanes amb un monòleg, Los Hijos Adolescentes, que començarà a les 9 del vespre a càrrec del conegut humorista Andrés Torres. Acabarem la xarxa cultural d'avui destacant els concerts d'estiu que es faran el pròxim dissabte a les 8 del vespre a l'Ermita de l'Esperança, el concert d'estiu dedicat en aquest cas a la coral Solstici de Blanes. I el dissabte haurem de tornar al Teatre de Blanes per destacar un nou espectacle d'humor. Jorge Santini presenta Érase una vez los 80. Això serà a partir de les 8 del vespre i les entrades també a www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: Seguim el Palafolls en xarxa, com sempre, com cada dimecres. Obrim la porta de la nostra llibreria. Allí dins, com sempre, ens hi rep el nostre company, en Xavi Sitjat. Xavi, molt bona tarda, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres un dimecres més, amb els deures fets, quatre lectures que avui recomanarem ja, podríem dir fins i tot de piscina i de platja, per aquests dies de calor, per aquests mesos de calor que s'aproximen, i un llibre de regal. Per on vols començar avui?
1: Doncs mira, tenim quatre propostes, de fet, força diferents. Començarem amb El sastre de Barcelona, d'en Pere Angles, editada per Columna, i de fet es tracta del Premi Néstor Luján de novel·la històrica que tot just es va entregar la setmana passada. Ens situarem a mitjans del 1850. Allà coneixerem en Lluís. En Lluís és el fill d'una esclava negra que, de fet, van ser alliberats fa temps. De fet, ell era petitó, i abandonen aquest ingeni, aquestes plantacions de sucre, i comença aquí la seva aventura fins a arribar a Barcelona. Sota la tutela d'un sastre francès, ha anat aprenent aquest ofici i lluitarà per fer-se, doncs, un lloc, el seu espai, dins de la ciutat comtal. Però, és clar, el color de la seva pell segueix sent una llosa, no? Que li impedirà, doncs, avançar. De totes maneres, ens trobarem amb això, no? Amb aquests salons de plens de burgesos, amb aquestes famílies enriquides en part per als negocis de contraband, d'esclavisme, també, i bé, doncs, amb les típiques històries d'amors que no es poden dur a terme, a més amb el color, com dèiem, de la pell del nostre personatge. I bé, com dèiem, una novel·la històrica d'unes 700 pàgines, que vull dir que en teniu per tot l'estiu, els que llegiu més tranquil·lets, i per fans de, com dèiem, de la novel·la històrica, que a més, com dèiem, ha guanyat aquest premi Néstor Luján.
0: Vem un premi sota el braç de ja fa alguns dies, però escolta, El sastre de Barcelona és una molt bona proposta, sortint una miqueta dels thrillers que sempre recomanem, que algun hi haurà, suposo que en Xavi també ens ha fet els deures en aquest sentit, però avui hem començat amb una novel·la històrica per tots aquells que vulguin recordar tota una època a través d'aquest llibre, com dèiem, premiat. Aquesta és la primera proposta, i la segona, Xavi?
1: Doncs mira, ens n'anem amb una proposta ben curiosa que ens ha arribat per part de N de Novel·la, de Planeta. Es tracta de La ira de los mansos, i és de Manuel Esteban. És curiós, us deia, perquè el llibre inclou les dues primeres aventures, els dos primers llibres, els dos primers casos d'un inspector que, de fet, recorre la ciutat de Vigo. Estem parlant d'un volum de dos llibres, no és que sigui molt extens, perquè sembla que recordar que són 400 i poc pàgines. Inclou, com dèiem, aquests dos llibres, i, de fet, és una aposta que ha fet ara aquest segell en reeditar aquesta història, perquè el País Basc, doncs, ha tingut molt èxit. Són unes històries que la primera va sortir el 2016, o sigui, fa 10 anys, i degut a la continuïtat i l'èxit d'aquest personatge, aquesta zona del País Basc, doncs han decidit fer una aposta a nivell nacional, juntar les dues primeres novel·les, i s'aniran editant les següents en castellà, perquè fins ara només estaven en gallec. Doncs bé, doncs, com dèiem, trobarem aquesta història, una novel·la negra, thriller, com deies tu, comencem a pujar el to. I, de fet, bueno, una de les curiositats és que, en aquest cas, la víctima, la ira de los mansos, els mansos a la que fa referència al títol, és que la víctima és una noia amb síndrome de Down. El nostre inspector, que té molts prejudicis en moltes coses, coneixerà en Pedro, un noi també disminuït, i bé, doncs, que faran una estranya parella, una estranya combinació, i que intentaran resoldre el cas d'aquesta noia morta. Com dèiem, es contraposaran, doncs, aquests dos mons, podríem dir-ho d'alguna manera, la innocència per part d'uns i la picardia, la maldat del món actual, del que troben fora, i de, bé, doncs, aquesta innocència perduda d'aquestes persones que tenen, doncs, aquest problema.
0: Són els dos primers casos, això significa que de moment només tenim publicats en espanyol aquests dos casos, com deies, però hi hauria la intenció properament, sí, d'anar publicant més casos, perquè sí que és veritat que al País Basc ja s'han publicat totes aquestes històries, no?
1: Entenc que sí, que han trigat 10 anys a passar-les al castellà, però suposo que ho han fet amb la visió, doncs, que estan tinguent una continuïtat i un èxit i que val la pena traslladar-la al mercat nacional.
0: L'Aire de los Mansos és la segona proposta que avui ens fa en Xavi, entrant ja en aquest món de novel·la negra, de detectius, de casos, de morts. No sé si anirem pujant una miqueta més al nivell per parlar ja fins i tot de sang i fetge. Xavi, tu ens guies. Sí. Quina és la tercera proposta?
1: Mira, tot just dilluns passat va sortir a la venda El sexto Mesías, de Mark Frost, i per l'editorial Impedimenta. Mark Frost, situem-nos. Si us dic Twin Peaks, sabreu, doncs, una d'aquestes mítiques sèries dels anys 90.
0: Qui va matar la Laura Palmer, no?
1: Correcte, doncs el seu guionista, de fet, va sorprendre propis i estranys a l'any 92 amb una novel·la que era La lista de los siete, de la qual en vam parlar aquí a la secció. Doncs aquesta és la seva continuació natural. Però natural vull dir que si la primera es va publicar el 92, aquesta es va publicar el 95. Però, com dèiem, seguia inèdita aquí a Espanya amb la seva traducció. Doncs bé, ha arribat el moment. De fet, arrel de l'èxit de La lista de los siete, de la qual vam parlar la temporada passada, doncs s'ha decidit editar la continuació, aquest Sexto Mesías. I què trobarem? Doncs la història continua pràcticament on van deixar la primera part. Es pot llegir sense haver llegit la primera? Sí, perquè ara us n'explico la premissa, que és una premissa coneguda per tothom. Sí, a la primera part, a La lista de los siete, seguíem de prop a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes,
0: sí,
1: i les seves aventures quan era jove. Després vèiem que arrel de la història viscuda en aquella novel·la va ser com va crear Sherlock Holmes i com alguns dels casos de Sherlock Holmes feien referència a les coses que havia viscut ell. Bueno, doncs aquí continua, i continua en el moment en què ha publicat la novel·la en què teòricament, i diem teòricament perquè tothom coneix la història, en què teòricament Sherlock Holmes moria en uns salts d'aigua. Doncs acaba de publicar aquesta novel·la, tothom se li tira a sobre com és capaç de matar el seu detectiu, i el que decideix, entre cometes, és fugir d'Anglaterra i marxar a fer una gira als Estats Units per promocionar la novel·la, tot i que ja l'esperen igualment amb les ungles a punt.
0: Ja saben el desenllaç,
1: correcte. Doncs decideix fer aquest viatge als Estats Units i durant el trajecte, en el vaixell en què viatja, hi han diverses morts, i resulta ser que en el vaixell hi ha un llibre que teòricament, un llibre podríem dir d'origen satànic, que volen aconseguir els antagonistes de torn, que no desvetllarem, i bé, doncs això, fer venir aquest sisè Messies que dona referència al títol. Doncs una novel·la d'aventures al més pur estil Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, tothom qui li agradi aquest gènere detectivesc i aquestes aventures, això sí, com dèiem, amb l'empremta de Mark Frost, que li dona, doncs, un toc sobrenatural, un toc misteriós, paranormal, com podia ser el mateix cas, com tu feies referència, de Laura Palmer. Doncs li dona aquests tocs de fantàstic, de fantasia, enmig del que és aquesta novel·la ben bé el més pur estil Sherlock Holmes.
0: Al menú d'avui tenim una mica de tot. Hem començat amb novel·la històrica, hem passat per novel·la negra, ara novel·la, diguéssim, com d'aventures,
1: sí,
0: d'alguna
1: sí,
0: manera,
1: sí.
0: I la quarta opció, cap on ens porta, Xavi?
1: La quarta opció és el thriller de la setmana, i que, a més, és una proposta molt fresca, i dic molt fresca, molt, molt àgil, molt entretinguda, i que crec que agradarà molt dels nostres oients, perquè crec que barreja dues de les passions dels nostres oients, que és la lectura i el cinema. Ens n'anem a parlar d'un thriller que directament el títol ho diu tot, Fuera de Plano, editada per Roca Editorial, i és el nou llibre de Jesús Boluda del Toro. Un thriller ideal per l'estiu, per aquests dies de platja, de piscina, que dius tu, Jordi. Doncs mira, situem-nos. Un investigador, un policia, rep la trucada d'un pres, d'en Juan Q. És un pres que ell mateix va resoldre aquest cas fa uns anys, el té a la presó, i el pres entra en contacte amb aquest policia per comentar-li que, arrel d'haver vist publicacions en el diari de diversos assassinats que hi han hagut, creu tenir un nexe que els lliga a tots, i la policia no ho havia vist. De què es tracta? Doncs que les escenes on hi han hagut aquestes víctimes recreen una escena de diverses pel·lícules. El nostre pres de torn és un aficionat al cinema que se sap, bueno, Podríem dir que és el nostre Abadó Montal.
0: Ah, mira, conegut d'aquesta emissora, també doncs, especialista en cinema.
1: Sap tots els anys, tots els artistes, tots els premis, totes les històries que hi han hagut, i es crea aquesta estranya parella, aquest policia i aquest pres, doncs, que hauran d'intentar resoldre aquest cas abans de que continuï matant gent. Com dèiem, referències múltiples a pel·lícules, a cinema, a actors, a moments, a escenes mítiques que molts dels nostres lectors, dels nostres oients reconeixeran, i com dèiem, una novel·la superàgil i superfresca, superentretinguda i que no us durarà ni un sospir.
0: Fuera de plano, doncs, és aquesta última novel·la de thriller, però fresca, com ens deia en Xavi, que avui ens recomana. I, òbviament, tot i que avui ja és l'última secció d'aquesta temporada, el que haurem de fer és parlar del llibre de regal, que de fet ja podeu veure a través de les xarxes socials. La sexta trampa.
1: Doncs mira, avui portem La sexta trampa, que de fet el seu autor, en Jonathan Barker, ens va signar per Sant Jordi, de fet ens va signar pràcticament tota la seva bibliografia, que l'hem anat regalant. Així
0: hem de donar les gràcies, perquè la veritat és que hi ha editorials, doncs sí, i hi ha autors que es porten molt bé amb nosaltres.
1: Doncs Jonathan Barker ens va signar ni més ni menys que la tercera i brillant entrega de la trilogia del Quarto Mono, la seva trilogia més famosa. De fet, estem parlant de la seva setena edició aquí al nostre país. Per què regalem el final? Perquè tindreu temps de llegir-la abans no us arribi la sèrie, que arribarà properament a plataformes, aquesta adaptació del Quarto Mono, producció de Sylvester Stallone i molt més. Doncs aquí teniu el super thriller que bé, doncs que és no en podem donar masses pistes, perquè si heu llegit els anteriors...
0: No desvegis gaire cosa.
1: Correcte, és el desenllaç de la trilogia. Teniu temps de llegir els dos anteriors i aquí teniu de regal doncs aquesta tercera entrega i, com dèiem, signada pel seu autor.
0: La sexta trampa, amb el plus, com deia en Xavi, que està signada pel seu autor gràcies a l'esforç que en Xavi precisament s'hi va trobar amb ell i el va poder entrevistar, doncs és el llibre de regal avui. Com sempre, podeu participar a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66, i si no, a través de les xarxes socials. Xavi, per la nostra part, agrair-te com sempre la participació cada dimecres en aquest mateix programa. Marxarem de vacances, marxarem d'estiu, en 7 dies ja és Sant Joan, per tant acabem temporada, però sí que et volíem donar les gràcies per tot l'esforç, per tota la dedicació, per, com dèiem al principi, haver fet els deures i sempre portar-nos bones recomanacions, i la invitació sobre la taula, si et sembla, després de Festa Major ens hi tornarem a posar. Que passis bon estiu, Xavi, gràcies.
1: Gràcies, fins la propera.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM. Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei.
4: El servei de teleassistència.
5: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
4: o a palafolls.cat.
5: L'Ajuntament al teu servei.
6: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
7: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
8: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: 107.7 FM. Ràdio
0: Continuem el programa d'avui. Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empastats amb el Grat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empastats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres, el que dèiem, eh? Això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empestats, oi?
3: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
0: Mm-hmm. En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empestats, Sònia.
3: Doncs sí, és la 15a edició, i bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la Festa dels Empestats, i a més ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra, i això doncs també, no? Ho volíem com celebrar, i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
0: Mm-hmm. Ara m'agafo doncs això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empestats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat al calendari precisament aquesta data, finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera doncs que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntaris, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
3: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre en molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no? Per la gent que a més venia cada vegada més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no? D'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15è aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això com sempre funcionarà amb aquesta inscripció prèvia que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empestats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar, però també hi haurà dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la Festa dels Empestats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
0: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empestats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
3: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empestats, i així també permet, no, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses, o simplement fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui, doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant, o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no? Que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar que és una de les novetats. I després també hi haurà una altra sorpresa que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
0: Perfecte, doncs mira, doble celebració i que en aquest cas ens hem de guardar, eh? El 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré sí. més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, del millor, que li dirien els concursos. Quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats? Què em pots dir, Sònia?
3: Bueno, com sempre no et puc dir res perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però
0: provarem.
3: El tema, com sempre, és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no?, d'escenes d'empastats.
0: Mm-hmm. Doncs mira, un
3: això
0: bon homenatge.
3: Això es pot dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una temàtica que no l'hem fet mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
0: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu, tota la comissió dels empastats, i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva, per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
3: Doncs, sorprenentment, sí, ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista, o sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat dos anys més.
0: Per tant, ara, Sònia,
3: de temàtica.
0: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
3: Sí. Sí,
0: Déu-n'hi-do,
3: sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base. Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027 i a més sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions. Mm-hmm. I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la pesta, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent, doncs, li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho de manera més amena, no? Llavors, el que dèiem, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pesta, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista, per això hi ha anys que hem parlat de què es menjava, altres anys que ens hem centrat més en la política, altres anys que hem tocat algun personatge, no?, hem recuperat algun personatge de l'època i n'hem explicat la biografia. Llavors, clar, hi ha molts, molts, molts aspectes del segle XVII que encara no hem explicat i que segurament ho farem els propers anys.
0: Déu-n'hi-do, quina feina. De fet, a mi també m'agradaria remarcar, ja que parlem de feina, que òbviament aquí hi ha una comissió organitzadora darrere, també la comissió històrica, però no vull deixar de banda també tots els voluntaris, voluntàries que assagen, que preparen text, direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge, a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar que us ajuden. Per tant, això, el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
3: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden amb coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de tretzo que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no? Els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions en pastat, i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels empastats, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots, i que al final, no, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també el nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
0: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet, i que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Antràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
3: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats, que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la, que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu, jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
0: Doncs estarem atents sobretot a xarxes socials. Si no m'equivoco, empastats malgrat, Sònia, veritat?
3: Sí, Festa dels Empastats Malgrat, i això, sobretot connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etc.
0: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint, i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
3: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
9: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Doncs arribem al final del programa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dijous ens hi tornarem a posar amb més propostes culturals, més protagonistes i més seccions. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Volta Ciclista Catalunya Femenina passarà per Palafolls aquest proper divendres. La prova ciclista, que reunirà algunes de les millors ciclistes del panorama internacional, tornarà a recórrer les carreteres del país aquest cap de setmana. La primera etapa, que es fa divendres, passarà pel terme municipal de Palafolls, tot i que ho farà de manera breu. El pas pel nostre municipi serà ràpid i es prohibirà bàsicament pel tram de la N2 que travessa Palafolls sense entrar al nucli urbà. Tot i això, els aficionats del ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores a la recta final de l'etapa que té inici i final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva, es preveuen afectacions puntuals a la circulació a la carretera Nacional 2 durant el pas de la cursa. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i també l'organització de la competició per tal de garantir la seguretat tant de les participants com també de la resta de conductors. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments previstos durant la franja horària en què passi la cursa i seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit, de la policia local i també del personal de l'organització. La primera etapa sur de Santa Susana arribarà fins a Mataró, resseguit la costa, després seguirà cap a l'interior fins a Sant Celoni, de retorn cap a Tordera. Serà llavors quan les corredores travessin Palafolls de camí a la meta de Santa Susana. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina s'ha consolidat com una de les proves de referència del calendari ciclista internacional i continua acostant l'esport d'elit als municipis catalans, com serà el cas de Palafolls aquest proper divendres. I tanquen part de la platja de Malgrat per protegir la posta d'ous del corriol petit. Una part de la platja de les Fàbriques, la que aquí coneixem també com a platja de Palafolls, ha quedat tancada al públic després de localitzar-s'hi una posta de 4 ous de corriol petit, una espècie que és protegida. El tancament perimetral, seguint el protocol establert de la Generalitat de Catalunya, es fa per garantir la conservació d'aquesta au. L'actuació es va dur a terme després que els agents rurals alertessin l'Ajuntament de la presència del niu aquest cap de setmana. Un cop rebuda la notificació, es va delimitar tota la zona per evitar molèsties i assegurar la protecció dels ous durant tot el període de nidificació. El corriol petit és una espècie especialment vulnerable pel que fa als nius directament sobre la sorra de les platges. La presència de persones, animals domèstics i l'elevada afluència turística poden posar en risc la supervivència dels ous i també dels pollets. És per aquest motiu que les administracions recorden la importància de respectar les zones senyalitzades i els espais protegits, especialment durant l'època de reproducció.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. We'll be right back.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina per ajudar les generacions, no? I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants doncs, s'hi puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: sempre
1: moment.
2: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
2: no?
1: Total.
2: Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13.
2: Clar, és amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
1: companyes.
2: T'anava
1: a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris, i un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària de les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Ginner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying, de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials: insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera... sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà, o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen, i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? De, que, això del ABCD, no? que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat, que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien, llavors per mi era normal el bullying que m'estaven fent, perquè no ho veia com un bullying. Que és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient, és les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu: va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal, i de fet jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament, per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
3: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al cole i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
1: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones, el fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant així amb veu fluixa, ja penses que
1: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, sí, sí, de manera no intencionada interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo, no podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir mai més podré tornar a un centre de secundària, i mireu, he tornat.
2: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no?, a futurs profes de primària, i hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar, no sé, que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben, perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha
2: perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien, o que persones més grans que ara mateix estan a l'educació no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament, perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè, i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal, i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús, i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol, i per activar un protocol s'ha de fer un seguiment, i s'ha de fer de manera legal, no s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen, doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot, doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament, doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera, doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
3: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
1: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
3: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir, és que me dicen que soy el chivato. Cuidado, hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult, perquè és el que ha de fer l'adult, també ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta, i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no, i parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
3: Sempre, i va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet de que l'escola no vol fer res. Una és aquesta, i l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying, el Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito, no? I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? No sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família O sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? en els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? o se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
3: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat, i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes, són profes, metges, psicòlegs, policies, o sigui, no tenen una professió concreta, no poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona, haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats, clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. I clar, també hem de tenir en compte això.
1: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
1: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Palafolls celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny, a menys d'una setmana, a la plaça de Pupi de Palafolls, en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que precisament acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per fer petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que a la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 2:15 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb el menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es venen ara només al cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de les 11 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a la 1 de la matinada, ja serà el torn del DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit altres edicions o en les edicions anteriors de la Revetlla Popular de Sant Joan a Palafolls.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la Revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent, tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, i potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent, i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. A Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals. Martí Capçada.
5: Segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a 9:15, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntejats, dempeus i encastat contra els ferros.
3: Nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer.
6: Es tracta d'una ruta de realitat augmentada accessible des del telèfon mòbil que permet viatjar a diferents èpoques del passat i descobrir l'evolució d'alguns dels espais més emblemàtics del municipi.
3: Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí.
5: El contracte incorpora nova maquinària com una màquina làser per eliminar grafitis i una hidronetejadora, a més d'un servei d'emergències les 24 hores.
3: L'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de la revetlla de Sant Joan. Jordi Prats Avalls.
7: La mesura busca reduir el risc d'incendi i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca i residus inflamables, així com a podar les branques baixes dels arbres.
3: I la regidoria de Català de Canet fa les primeres passes. Dani Grau.
8: L'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat.

0: Ho dèiem en titulars, a Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus atreu foc pels queixals. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals després que ahir dimarts aparegués un altre cop fent el servei de bus de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona. Un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a un quart de 10, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntegats, dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa pels usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada, després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals. I segons afirmen,

0: La policia local de Malgrat ha detingut un home acusat d'intentar utilitzar diverses targetes bancàries robades per pagar en un establiment de restauració del passeig marítim. Els fets van sortir a la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar els sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcoll, els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels fets.
1: I s'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera, Mar Tres Serres.
2: Així és, l'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius, com bé deies, que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines molt útils que permeten una major prevenció i control. En aquest punt ens en dona més detalls la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja s'ha de, fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també doncs, que dona molts problemes al veïnatge i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda de Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
2: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles en el municipi.
1: Seguim avançant, nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. La proposta combina tecnologia i divulgació històrica mitjançant 6 experiències immersives distribuïdes en diversos punts de la ciutat. A través d'aquest recorregut, els usuaris poden conèixer com eren indrets tan representatius com el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les torretes, el front marítim vinculat a la tradició de la pesca, la fàbrica Llobet o l'entorn de l'actual plaça de l'Ajuntament en època medieval. El funcionament és senzill, mitjançant codis QR instal·lats als diferents espais o bé accedint-hi des del portal web de Turisme de Calella, els participants poden activar recreacions digitals que mostren l'aspecte que tenien aquests indrets en diferents moments de la seva història. Les experiències inclouen continguts interactius que permeten ampliar la informació sobre cada localització, tant en format escrit com a través d'audioguies. La iniciativa vol posar en valor un patrimoni que sovint queda en un segon pla davant l'atractiu turístic de les platges i del litoral. Amb aquesta proposta, la ciutat ofereix una nova manera de conèixer la seva història i els elements que han marcat la seva evolució al llarg dels segles. La ruta està disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i polonès, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als milers de visitants internacionals que rep la destinació cada any. El projecte s'ha desenvolupat gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació i s'emmarquen les actuacions impulsades per potenciar un model turístic més sostenible, innovador i vinculat al patrimoni cultural de la ciutat.
1: Gràcies, i els informem també que està oberta la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics pels infants que participin a casals d'estiu o colònies a Tordera, Mar Tres Serres.
2: Així és, des de l'Ajuntament de Tordera ja s'ha informat que es troba obert el termini per demanar aquest ajut econòmic pels nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu o les colònies. A la d'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys empadronats i residents a Tordera que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè

0: puguin optar a totes les oportunitats.
1: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar. I per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
0: Per poder percebre aquesta ajuda, la família no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social d'aquest Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, tothom qui ho vulgui podrà fer-ho a través de la web de l'Ajuntament.
2: Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí Capçada.
3: Així és, el nou contracte permetrà modernitzar i reforçar el servei amb nous recursos humans i tècnics per millorar la neteja dels carrers i espais públics. Entre les principals novetats destaca la incorporació d'una màquina làser per eliminar grafitis i òxids, una hidronetejadora d'alta pressió i un servei d'emergències disponible les 24 hores. També es desplegaran dos equips de neteja diferenciats per donar cobertura a la part alta i la part baixa del municipi, amb una tercera escombradora de suport per garantir la continuïtat del servei. El contracte inclou l'escombrat mecànic i manual, la neteja amb aigua a pressió, la recollida de fulles i excrements, la neteja del mercat setmanal i els serveis especials durant festes i actes públics.
2: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de Sant Joan. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època d'alt risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un ban d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i conservació d'aquests espais és responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
5: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
4: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'incendi, l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions. Tot i això, es recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.
2: Canviem de tema. Calella donarà la benvinguda a l'estiu amb un espectacle de drons sobre el mar. Sergi.
6: Sí, Calella estrenarà una festa popular per celebrar l'entrada a l'estiu i que farà mirar cap al mar. La cita serà el dissabte 27 de juny a l'entorn de la Riera Capaç per amb una programació d'activitats adreçades al públic familiar i una proposta inèdita, un show de llums visible des de la platja. La tinent d'Alcaldia de Promoció Econòmica i Turisme, Cindy Rando, ha explicat que aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima.
7: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
6: La millor perspectiva de l'espectacle es tindrà des del pont de fusta a l'alçada de la Riera Capaç, però les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament de Calella, aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Segons ha explicat Rando, experiències similars organitzades en altres municipis han tingut una bona resposta de públic i han contribuït a atreure visitants de fora.
7: Allà on hi ha aquest tipus d'activitat, el retorn és molt positiu. Ens han explicat altres municipis que reben visitants expressament per aquell dia per veure l'espectacle de drons. Per tant, esperem que aquí passi el mateix i una vegada hagi passat podrem analitzar quin ha estat el retorn, tant qualitatiu com quantitatiu.
6: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crostars Aerial Show.
2: I els maduixots celebren revetlla de Sant Joan a Palafolls. Jordi.
4: Sí, la colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que el cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
8: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar amb molta il·lusió i va venir moltíssima gent, tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda i potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts. I aquest any esperem repetir també el mateix èxit, no? Tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
4: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana, acompanyat de pa, patates, alcaliu o també mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es venen ara ja només al Cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de les 11 del vespre amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a la 1 de la matinada, serà el torn de DJ Hassen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per tots els públics. L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i estes traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Gràcies, Jordi. I els joves de Premià definiran el nou Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta participativa. Sergi.
6: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat abans de final d'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que en aquesta fase del procés és fonamental escoltar els joves i assenyala quin és l'últim objectiu d'un pla local de joventut.
9: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin, perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premi de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
6: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
2: I l'Associació de Dones Sàlvia de Canet celebra 25 anys. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Associació de Dones Sàlvia va néixer ara fa 25 anys i impulsada per un grup de dones que van detectar la necessitat de tenir una entitat feminista a la nostra pila. Núria Panyarroja va ser la primera presidenta de l'entitat. Actualment, Sàlvia té unes 300 sòcies aproximadament i des de l'entitat doncs ofereixen cursos i tallers durant l'any donen terme també en xerrades en diverses i tenen servei de psicologia i advocada, entre d'altres. La celebració d'avui vol ser un punt de trobada entre totes les sòcies. A més, hem de programar cites a cada data remarcada en el calendari per reivindicar qualsevol iniciativa per enfortir el moviment feminista. La cita és avui, a partir de les 5 de la tarda, a l'Embalat de Vilaflora.
2: I seguim amb tu, Dani, perquè la regidoria de Català de Canet ja ha començat a fer les primeres passes.
10: Sí, l'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat. El regidor Emili Sánchez és el responsable i va recordar que aquesta regidoria neix arran d'una moció presentada en el ple municipal. Aquesta regidoria té per objectiu garantir els drets lingüístics i fomentar i conscienciar l'ús del català a Canet. Un dels primers passos d'aquesta àrea serà la creació d'un Consell Municipal de la Llengua Catalana passat l'estiu. Sánchez també ha destacat que una de les primeres accions que volen dur a terme és una auditoria per analitzar l'estat del català al municipi en diferents àmbits com ara l'educatiu, l'esportiu, el comercial o el social. Des de l'oposició, el regidor Jordi Castellà de Millorem Canet Primàries va demanar que hi hagi un pla de treball darrere d'aquesta àrea i el regidor Andreu Gropero de la CUP es va felicitar per aquesta iniciativa. Només un 45% dels municipis i el Maresme disposen d'una regidoria específica per fomentar el català.
2: I Caldes Estrac impulsa els primers quaderns d'Estrac per preservar la història i la memòria del municipi. Martí.
3: L'àrea de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha posat en marxa la primera convocatòria dels quaderns d'Estrac, un projecte que neix amb la voluntat de recuperar, preservar i difondre la història local a través de treballs d'investigació rigorosos i inèdits. La iniciativa està adreçada principalment a historiadors, investigadors i estudiosos tant del municipi com d'altres localitats que vulguin aportar recerques relacionades amb la història, el patrimoni, els personatges, les activitats o els espais vinculats a Caldes d'Estrac. L'objectiu és crear una col·lecció de referència que contribueixi a la divulgació del patrimoni històric i a la prevenció de la memòria col·lectiva del poble. Els treballs hauran de seguir criteris acadèmics i incorporar cites, fonts documentals i referències bibliogràfiques. A més, hauran de tenir una extensió d'entre 20.000 i 60.000 caràcters, estar redactats en català i tractar fets reals i històrics. La data límit per presentar les propostes és el 31 d'agost a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els estudis seleccionats seran avaluats per una comissió d'experts en patrimoni i recerca històrica i formaran part d'una publicació que es presentarà en un acte públic. Segons el regidor de Patrimoni Històric, Albert Batlle, la voluntat és convertir els quaderns d'Estrac en una eina de divulgació i coneixement per les generacions presents i futures. La iniciativa també inclourà un apartat especial In Memoriam dedicat a persones o entitats que hagin deixat una empremta destacada en la història local. En aquesta primera edició, el reconeixement serà per Alfred Mont, considerat l'últim mestre d'aixa de Catalunya i una figura emblemàtica de la tradició marinera caldenca.
2: Molt bé, i en clau esportiva anem tot seguit a repassar la informació. Tres equips del Club Tenis Malgrat es proclamen campions a la Lliga Catalana, Ona Malgrat.
11: El Club Tenis Malgrat celebra l'èxit de tres equips que han aconseguit proclamar-se campions de la Lliga Catalana. Concretament, l'equip infantil femení ha guanyat la final contra el Vilanova per 3-1. L'equip local el formaven les jugadores Jana Nogueras, Lucía Martínez, Carlota Bosque i Arlet Bonany. L'equip júnior masculí ha guanyat 4-0 contra el Argelagas. L'equip local l'ha format Pablo Salgado, Aniol Sabater, Josep Azcutia, Víctor Dalmau, Gael Minutes, Eduard Cuzolín, Joan Vendrell i Martí Gabaldón. I finalment, pel que fa a l'equip cadet masculí B, ha guanyat 3-1 contra el Porqueres i ha quedat campió de la segona fase de la Lliga. L'equip local l'ha format Joan Jiménez, Àlex de Gregorio, Arnau Alonso, Audal Fernández, Iván Congil, Arnau Carbó i Eloi Blesa.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat. Per tant, més sensació de xafogó, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. Quatre núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogó i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
2: Molt bé, com sempre, després de la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, també parlarem amb la Susana Jiménez i la Mariana Drame de Sant Prem i també avui a secció de llibres amb la Mar Arenaza, que ens parla del llibre 30.000 anys d'art. I acabarem el programa parlant del Marès Música, el concurs de música jove del Maresme. Tot això d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Palafolls.
15: 24 hores de bona música.
16: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
17: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
16: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
17: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb de covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
16: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
18: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
19: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
20: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
19: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
20: sigues el primer a saber què passa al municipi.
19: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Cocodril Club.
21: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
22: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
23: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
24: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
25: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: FM. Ràdio Palafolls.
1: Xarxa de comunicació local.
2: Som i tornem en directe a l'Ona Maresme. Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Com estem?
2: Molt bé. Comencem destacant alguna cosa del Maresme. Tu mateix.
3: Doncs sí, i és que el que s'està parlant a xarxes de la nostra comarca és una problemàtica poc coneguda, però que cada vegada està més present. I parlem del gas radó. Es tracta d'un gas radioactiu natural que no es veu ni fa olor, però que es pot acumular a l'interior dels edificis i afectar la salut si hi ha una exposició relativament prolongada. Per aquest motiu, Mataró ha acollit una jornada tècnica per informar professionals i administracions sobre com detectar-lo i prevenir-ne els efectes. Els experts recorden que una bona ventilació i els sistemes de control adequats són claus per reduir-ne els riscos. Així que, bueno, Gemma, a Mataró faran aquesta xerrada perquè hem d'estar alerta de tot, sembla?
2: Totalment, totalment, el gas radó, una problemàtica que com bé tu comentes, és poc coneguda, però cada vegada n'hi ha més. El tema internacional, avui on ens fixem?
3: Doncs el tema internacional torna a tenir relació amb el món del futbol perquè estem en ple mundial i sembla que no es parla d'una altra cosa, i és que a més aquesta matinada Leo Messi ha tornat a ser el gran protagonista, i és que l'astre argentí ha debutat al mundial amb una actuació espectacular signant un hat-trick en la victòria de l'Argentina per 3-0 davant d'Algèria. Amb aquests 3 gols Messi entra encara més a la història del futbol i es converteix en el màxim golejador dels mundials, una fita que ha encès les xarxes d'arreu del planeta. Les imatges de la seva celebració i la seva emoció després del primer gol s'han fet virals, sobretot després que ell mateix expliqués que havia passat uns dies una mica complicats en l'àmbit personal. Als seus gairebé 39 anys, el capità argentí continua demostrant que encara té molt futbol a les botes i ja lidera una Argentina que defensa el títol mundial, un debut de somni que molts aficionats qualifiquen com una nova pàgina de llegenda en la carrera de Leo Messi.
2: Déu-n'hi-do, 39 anys ja té en Messi i continua estant en planíssima forma.
3: Sí, sí, la veritat és que ho comentàvem avui amb els amics, que jo t'hagués dit que aquest Mundial ja no era el seu, o sigui que, òbviament, estem parlant del millor futbolista de tots els temps i que ho hauria acabat fent bé, però clar, crec que ningú s'imaginava que en el primer partit fes un hat-trick, que són 3 gols, ho trobo una barbaritat. Veurem els següents partits i si Argentina es torna a endur el títol.
2: A veure, estarem pendents. I el tema curiós del dia...
3: Doncs una de les imatges més espectaculars que circulen ara mateix per les xarxes arriba del Regne Unit, i és que es tracta de la tradicional cursa del formatge de Cooper's Hill, que es tracta d'una competició tan peculiar com perillosa en què desenes de participants es llancen muntanya avall perseguint un formatge rodolant. Entre els participants hi havia un espanyol, i aquest és Fernando Santolaria, que ha aconseguit una meritòria quarta posició. En declaracions a mitjans ha explicat que durant la baixada es poden arribar a assolir velocitats de fins als 40 km l'hora i ha qualificat l'experiència d'una autèntica bogeria. La cursa, que se celebra cada primavera a prop de Gloucester, és famosa pels cops, caigudes i també lesions que provoca any rere any. I és que, Gemma, et recomano mirar-te algun vídeo d'aquesta carrera perquè t'has d'imaginar una muntanya costa avall amb un formatge que rodola tota pastilla i la gent és que s'hi mata per ell. És que és increïble, la veritat.
2: Però és possible que alguna vegada hagi passat algun accident greu, no? Perquè, clar, estem parlant sí. De gent que es llença, no?, muntanya avall.
3: Home, no ho sé amb certesa, però sí. Lesions de trencar-se coses és que seguríssim, segur.
2: I el guanyador, què és? Guanya aquest formatge?
3: Correcte, sí, això no ho he posat, però el guanyador s'endú, com no podia ser d'una altra manera, doncs el formatge aquest, que bueno, ja li podrien haver donat un parell o tres de formatges, però
2: clar,
3: bueno,
2: és clar.
3: Un premi simbòlic.
2: Molt bé, Martí, doncs amb aquesta curiositat tan curiosa anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs la pregunta que fem avui a les nostres xarxes, Gemma, és un d'aquells eterns debats culinaris, et diria, com hi ha, per exemple, el de què ets més de ketchup o de mostassa, o de sal o sucre. Doncs, com que us hem explicat aquesta curiositat dels formatges, us preguntem si preferiu el formatge o bé el pernil.
2: Les opcions són sí, no, o
3: no,
2: pot ser
3: formatge,
2: totes dues?
3: I mira, no, o sigui, us heu de decidir. Aquí no valen mitges tintes, aquí, o formatge o pernil. Tu, Gemma, què
2: jo, diries? Jo, sens dubte, perquè, mira, crec que és l'opció més intel·ligent, el formatge, perquè com que hi ha de tantes varietats, clar, el pernil, hi ha el pernil bo, a mi m'agrada el bo. Per tant, no hi ha gaire opció, no?, per escollir. El formatge en tens de tot tipus. Formatge
3: clar,
2: blau...
3: Tens raó, amb això. Clar, el pernil... O sigui, l'única diferència... Bueno, ara, si ens escolten alguns experts, potser ens mataran, però ho veig més com segons la qualitat del pernil.
2: Però jo crec que sí.
3: Tens raó que n'hi ha de molt tipus. Bueno, no sé, a veure cap on tira més...
2: Formatge amb trufa, és que hi ha de tot inventat, amb el formatge.
3: Sí, és tot un món, i jo t'he de dir que encara m'he de pensar la meva resposta, perquè jo el formatge et diria que és dels meus aliments preferits, però és que un bon pernil, Gemma, és que...
2: També està molt bo.
3: Uf, sí, són paraules majors,
2: Molt bé, així que avui ens fas triar, Martí, com sempre, gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.
2: I tot seguit conversem amb l'alcalde de Canet de Mar, en Pere Xirau, amb en Dani Grau. Dani, endavant.
4: Doncs sí, l'Ajuntament amb empentes i rodolons i reivindicacions, bàsicament, està posant ordre i està netejant el conglomerat industrial de la Pulligan, que evidentment moltes de les seves naus amenacen en ruïna. I aquests últims dies ja se n'ha tirat una vall, o està pràcticament acabant el carrer Ravalet, i l'alcalde de Canet de Mar n'ha fet bandera d'això. Pere Xirau, bona tarda, què tal?
5: Bona tarda, Dani, molt bé, i vosaltres?
4: Bé, aquí aguantant que encara no estem estiu i vindrà, doncs, la calorada autèntica. El que passa és que,
5: segur.
4: Pere, què ha canviat en relació al que comentem d'avui, a hores d'ara, en els darrers, jo què sé, per posar un termi, uns 3 mesos, per exemple. Què ha canviat ara? Per què l'Ajuntament pot actuar?
5: Que finalment el procés que vàrem endegar ja fa mesos, perquè aquestes actuacions no són d'un dia per l'altre, ni es fan de manera improvisada, ni són coses d'una setmana ni d'un mes, són processos llargs, ha arribat a la fi i finalment hem pogut fer el desallotjament dels ocupes d'una de les naus, o de dues de les naus, millor dit, de la Pulligan, que doncs està ocupada en 3 punts diferents, i aquest era un dels 3 punts.
4: Ara queda, diguéssim, també la fàbrica de mitjons, no? Diguéssim, la que està a l'altra banda del...
5: Sí, el que era l'antiga Meiva, que està a les cruïlles del carrer Mora, en Passeig Misericòrdia.
4: Exacte.
5: I l'altra part, que és Riera del Pinar, amb carrer Mora.
4: Well,
5: però aquesta de Passeig Misericòrdia 5 i 7 i Rablet 2 ja s'ha pogut treure les 13 persones, doncs, que hi estaven allà vivint.
4: Per acabar tot el procés, per entendre'ns, què cal? Que passin uns terminis o, diguéssim, una autorització judicial? Pregunto, què cal?
5: Sí, cal fer uns informes previs de salubritat i sanitat, de seguretat, i també informes de la policia conforme, doncs, aquella zona, aquell punt, és un punt conflictiu. No hem d'oblidar que en aquest lloc dels 13 ocupants, 2 eren del poble, els altres 11 eren estrangers, però tots ells amb antecedents delictius. Un d'ells sols acumulava més de 30 denúncies. I de fet, a l'última junta de seguretat local, Mossos d'Esquadra ens va fer veure com en un plànol marcat, doncs allà on hi havia hagut incidències de robatoris, de furts, d'entrades a domicili, de trencament de vidres de cotxes, doncs l'epicentre d'aquests punts vermells que tenia marcat en el mapa era claríssim que eren allà. A part de que doncs, hi convivien dos col·lectius, un de marroquins i un d'algerians, que contínuament estaven en bralles i a vegades havíem, bueno, sovint havíem de córrer doncs, a posar pau i a calmar els ànims, perquè amb ganivets i amb barres de ferro, i clar, teníem tot el veïnat doncs esbarat i espantat.
4: En aquest cas, diguéssim, ara cal que es compleixin els terminis perquè les diguéssim, ja s'estan fent els passos com per poder enderrocar amb temps i forma la Meiva, diguéssim, la nau que està al principi del passatge de la Misericòrdia i l'altra que queda, no?
5: Aquests dos altres punts haurem de... Sí, aquests altres punts haurem d'iniciar-ho. Estàvem en el procés d'aquest espai, d'aquestes dues naus, que de fet es comuniquen per dintre, i ara doncs haurem de veure com ho encarem pel que fa als altres dos espais. Aquí hi hem pogut actuar, diguéssim, amb una certa celeritat. Parlem de més de mig any, quan diem celeritat, per tant, alerta, perquè ràpid això no és, ja ho he dit abans. I aquí hem pogut actuar perquè bàsicament hi havia uns problemes de coberta i d'estructura, doncs, que estaven en estat de ruïna.
4: Que
5: i per tant, això era
4: absoluta ruïna, per entendre, no?
5: Sí, sí, sí, sí. Per tant, hem hagut de fer l'acció per, en primera instància, per assegurar la vida dels propis ocupes. Estat de salubritat a part i estat de, bueno, de que la corrent estava punxada, i això era un perill pels propis ocupes també, per la salut, perill d'incendi també, perill de quedar-se allà enganxats, i eren tant el cúmul de circumstàncies que bé, doncs, hem anat al jutjat, i davant de la inoperància i de la inactivitat del propietari, doncs hem actuat subsidiàriament, perquè era un risc per ells i per tot el veïnat. Tema de seguretat a part, doncs, a l'exterior, pel que he comentat abans de les incidències, que era, vaja, evident que el pol de conflicte i el lloc allà on hi havia el problema era aquí, amb aquests ocupes.
4: Darrere, vull dir, en una entrevista en aquest mateix programa, en Pere, tot això va començar dient que tu mateix deies que, diguéssim, el tema de les cases ocupades doncs era un problema social. El que no es podien ocupar eren naus industrials, perquè evidentment no estaven ni habilitades com a vivendes, per ser vivendes, i aquí evidentment és on hi havia, diguéssim, l'escletxa legal com per més o menys accelerar, entre cometes accelerar, perquè tot el procés és llarg, i per tant tot això va començar, recordem, que es va cremar la nau contigua al restaurant Massa Mare, que encara està, diguéssim, penxim-penxam.
5: Sí, sí, la nau. Sí, la nau de Can Xometre, que es va incendiar també, doncs, perquè hi havia dos ocupes, era l'hivern, i van encendre allà un foc per escalfar-se o per fer el menjar o per totes dues coses, i va acabar cremant tota la nau. I el que deies tu és la mare dels ous, és a dir, és un disbarat absolut, és una cosa que no es pot comprendre com una nau industrial pot ser un lloc per viure-hi. És a dir, un habitatge és un habitatge, i una nau industrial és un espai, doncs com diu el nom, d'indústria. No té cèdula d'habitabilitat, no reuneix cap dels requisits, i si la gent es posa a viure allà, passa el que passa, que llavors s'acaba convertint en un famer. Jo, que vaig entrar-hi a posteriori, quan hi van desallotjar els ocupes, en la meva vida havia estat enterrates, perquè clar, allò és un niu de deixalles, de brossa, i era una festa de rates per aquí, rates per allà,
4: i d'infeccions i del que puguem pensar.
5: Clar, i pudor de pixats i defecacions per tot arreu, un desastre, un autèntic desori, un panorama, és que didantesc és quedar-se curt. Dantesc és quedar-se curt.
4: Mare Déu. En aquest sentit, diguéssim que evidentment tot podia anar més ràpid, però la col·laboració, entre cometes, del Josep d'Arenys, cada cop és millor, si estan posant millor, vull dir, n'esteu, entre cometes, relativament satisfets, com ho podíem tindre?
5: Sí, sí, en aquest sentit sí, perquè entenem que tot té el seu procés i que has de fer les coses tal com toca, més quan actues en un espai que no és propietat municipal. Si fos propietat municipal, potser això es podria accelerar, però el no ser nostre, que és d'un tercer, doncs esclar, has d'anar fent doncs, una sèrie de passes i arribes quan hi arribes. El problema aquí no són els jutjats, aquí el problema, torno a repetir una vegada més, són les lleis, és la legislació. És a dir, aquest tema de les naus industrials, pel que hem parlat abans, hauria de ser una cosa automàtica, ipso facto, una cosa d'avui per demà. És a dir, s'ocupa una nau industrial, vostè fora, perquè aquí no hi pot viure, això no reuneix les condicions per ser habitable. Però les lleis no canvien, no hi ha manera, i ja dic el que comentaves tu abans en temes d'habitatges, ja no m'hi poso, el tema de les ocupacions dels habitatges, que hi hauria molt per parlar també, però sí. En unes naus industrials això no compleixen de cap de les maneres, de cap de les maneres.
4: En aquest sentit, evidentment, l'Ajuntament ha de pagar doncs, a empreses d'enderrocs que enderroquin i està sí. Fent servir diner públic del seu pressupost, diguéssim, per pagar a empreses privades que portin a terme aquests enderrocs i, evidentment, sí. La intenció és, en temps i forma, i quan, diguéssim, les estrelles i els astres es posin a to, reclamar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament perquè la propietat doncs no fa el que ha de fer. Pregunto, Pere. No?
5: Naturalment. Nosaltres, aquesta despesa i d'altres anteriors, com ha sigut doncs, tot el tapiat de les obertures, siguin finestres, siguin portes d'accés, tot això es posa com a càrrega a la finca, perquè, clar, no pot ser, és impossible que l'Ajuntament es faci càrrec del tapiat i de l'enderroc si és menester, i si cal, de naus industrials. N'hem d'oblidar que la Púlligan, el que ara ja ha quedat com a centre del poble, en el moment que la fàbrica es va construir era a les afores, però ara ha quedat totalment envoltat d'habitatges i de veïns, estem parlant de 16.000 metres quadrats. 16.000 metres quadrats centre del poble. Clar, mantenir això, doncs...
4: Amb un poble que té com a terme municipal 5 quilòmetres i mig de terme municipal. Doncs... Vull dir que déu-n'hi-do, Vull dir, la pastilla és important, la pastilla.
5: Importantíssima, i les obertures d'una fàbrica, clar, les finestres, les portes, els molls de càrrega i descàrrega, clar, són molts i hi ha molta feina a fer i diners a dedicar-hi, que és el que hem fet fins ara, però clar, això nosaltres ho posem com una càrrega a la finca, perquè en el moment que això urbanísticament es desencalli, doncs qui sigui el propietari i qui vulgui doncs, intervenir-hi, construir-hi i edificar-hi, doncs hagi de pagar això, perquè si no, aquests diners públics no pot ser, ni és de rebut ni es pot permetre que vagin llançats.
4: Queda clar, això, el que finalment compri i executi i faci obres en allà i promocions de pisos tal com marcarà el pla general d'urbanisme del poble de Canet, n'hauràs de ser diguéssim copartícip subsidiàriament i rescabalar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament de diner públic per posar ordre i dignificar la qualitat de vida de les persones que viuen allà de fa anys i panys i en definitiva de tot un poble que és Canet de Mar. Gràcies, Pere.
5: Això és el que volem i això és el que procurarem. Exacte. Molt bé, a vosaltres com sempre per fer ressò del que doncs, és notícia al poble.
4: Evidentment, hi ha un refrany que diu una mica en mica sobre la pica i a poc a poc anem posant ordre en aquesta zona que, bueno, que semblava Camp Pistraus. Gràcies, Pere.
5: I paciència. Molt bé, gràcies, Dani. Salutacions a tothom. Gràcies.
2: Vinga, som-hi. Seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada, però com sempre, Martí, digue'ns quins famosos avui fan anys.
3: Martí. Vale, estava esperant la...
2: No, avui no la posem.
3: La cançó.
2: Avui no
3: la... Vale, molt bé.
2: La deixem descansar uns dies.
3: Sí, ja està bé, que descansi. Doncs Gemma, avui fa anys l'actriu nord-americana anomenada Country Cox, que interpreta Mònica Geller a la mítica sèrie de Friends i per la saga de terror Scream. I també se sumen en aquesta festa d'avui 17 de juny a fer anys els cantants Kendrick Lamar i Paulina Rubio.
2: Molt bé, Courtney Cox.
3: Ah, Courtney, molt bé. Jo no sé ni què
2: Country.
3: Dir. Bueno, en fi, Courtney, no, sort que estàs però... aquí atenta.
2: I tant, com sempre. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
3: Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, proclamat per l'ONU.
2: Molt bé, més efemèrides, Martí.
3: Doncs tal dia com avui, però de l'any 1885, l'estàtua de la Llibertat arriba a la ciutat de Nova York. I és que l'estàtua no va arribar sencera, sinó desmuntada en 350 peces individuals, envasades en un total de 214 caixes de fusta, a bord de la fragata francesa anomenada Isière. L'estàtua va ser un obsequi del poble francès als Estats Units per commemorar el centenari de la seva independència i l'aliança entre els dos països. L'arribada del vaixell al port de Nova York va ser un autèntic espectacle, i és que més de 200.000 persones es van aplegar als molls per poder-la rebre.
2: Molt bé, per tant, tal dia com avui arribava l'estàtua de la Llibertat a Nova York, i en clau musical què destaquem?
3: En clau musical ens anem cap a l'any 1971, que va ser quan va néixer a Ciutat de Mèxic Paulina Rubio, com us hem dit, que era una de les persones que avui feien anys. I és que una de les estrelles del pop llatí més influents i exitoses de les últimes dècades, parlem de la Paulina Rubio, i el seu àlbum anomenat Paulina, que va sortir l'any 2000, la va consagrar com una superestrella internacional, venent milions de còpies i convertint-se en un dels discs més venuts de la història de la música llatina. Sens dubte, si parlem de cançons, la més famosa i icònica de Paulina Rubio és I jo sigo aquí, llançada l'any 2000. Aquest tema, amb el seu ritme encomanadís i el famós videoclip de l'estètica futurista on ballava amb un casc de moto, es va convertir en un fenomen global. Va ser número 1 a desenes de països d'Europa i Amèrica Llatina, i encara avui en dia sona a gairebé totes les festes. Altres cançons que també van ser èxits massius són Ni una sola palabra, El último adiós o Don't say goodbye. Però escoltem aquest del qual us acabo de parlar, i és la cançó anomenada I jo sigo aquí.
2: Doncs va, em tenim moltes ganes d'escoltar aquesta cançó, que fa anys que no l'escolto jo, de fet. Així que, Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
3: A tu, Gemma.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: La imagen lo dice todo. Panorama
6: terrible, apocalíptico.
5: Persona que logró...
7: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: Palafolls celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny, a menys d'una setmana, a la plaça de Pupi de Palafolls, en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que precisament acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist estar que la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb el menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es venen ara només al cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de les 11 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a la 1 de la matinada, ja serà el torn del DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit altres edicions o en les edicions anteriors de la Revetlla Popular de Sant Joan a Palafolls.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la Revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i a continuació el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs bé, aquí estem de nou amb el nostre particular viatge en el temps. Avui anirem fins a Arenys per parlar del cementiri de Cinera, però en aquest cas per una bona notícia. I és que tal dia com avui, però del 1986, Arenys treia el seu dipòsit del cementiri de Cinera en homenatge a Espriu. A manera d'acte d'homenatge, aquell dijous s'enderrocava el popular dipòsit d'aigües del barri dels Pescadors. L'obra havia estat denunciada en moltes ocasions pel poeta com a element distorsionador del paisatge que envoltava el cementiri de Cinera. En aquesta ocasió, l'enderrocament del dipòsit, que formava part d'un projecte d'urbanització del sector, servia com a punt de partida dels actes que aquell cap de setmana es duien a terme a Arenys de Mar dedicats a l'il·lustre escriptor. En motiu del primer aniversari de la mort de Salvador Espriu, l'Ajuntament d'Arenys de Mar volia complir amb un dels somnis de l'escriptor l'enderrocament del dipòsit de les cases dels Pescadors. La construcció es troba al costat del cementiri on fou enterrat el poeta, que en moltes ocasions s'havia queixat per la presència del dipòsit. A part, durant aquells dies es van organitzar altres actes, com per exemple una mostra amb el nom d'Imatges Espriuanes d'Arenys de Mar. Precisament el 1984 es va publicar un ampli estudi sobre les relacions literàries i personals de l'obra de l'escriptor i d'ell mateix amb Arenys de Mar. L'estudi porta per títol Aproximació històrica al mig de Cinera i seria doncs un dels primers treballs que passaria a formar part del Centre de Documentació Salvador Espriu, que ja estava en funcionament i que amb motiu d'aquests actes d'homenatge es volia acabar consolidant. Paral·lelament a aquests actes commemoratius, el Centre de Documentació Salvador Espriu havia iniciat la recopilació de material relacionat amb el poeta. En aquest sentit, s'estava fent un recull de cartes i escrits personals alhora que es volia recollir tots els treballs de l'estudi que s'havien fet sobre l'obra d'Espriu. Un dels projectes més immediats del Centre de Documentació era, precisament, l'edició d'un recull d'articles i col·laboracions de personatges coneguts sobre Salvador Espriu. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem a continuació. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nunding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariam Madrame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
2: Vale, doncs aquesta és la quarta sempremada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí, i només començar ja hi haurà una sorpresa, i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball, a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó. Uh-huh. O un coreògraf a una plaça, fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
3: No.
2: Vale. I, bueno, doncs això, i és la sempremada participa en moltes entitats

0: dia molt divertit que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
1: Mariama.
2: Sí, ya lo ha dicho todo y nos falta, pues, en los dosales, tenemos dosales y, pues, llamar a todos los que nos oyen y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues, que se animan a la caminata, niños, personas mayores, de todas edades, mascotas.
0: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
2: Son 10.
0: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és emprèn.com.
2: Y yo también siempre lo llevo encima.
0: Eso. Y si encontráis a Mariama por también. La calle, también
2: siempre porta
0: sobres dorsals. Sí.
1: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Undín, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
0: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la Sempremada, el que recaptem de la Sempremada va directament a l'escola Bressol de Sant Undín, on hi ha 150 nens i nenes, i bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment, fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
1: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
0: Més de 20 anys, no?
2: 23
1: anys,
2: més de 23 anys, sí.
0: Sí. L'escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. I bueno, i el que sempre diem, que va començar com una escola Bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
2: Sí.
0: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és l'única, no l'únic per tots, no és l'únic àpat al dia, però per la majoria sí que és.
1: Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
0: Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sempremià, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, fem poble, que, bueno, no sé què més aporta, és que aporta solidaritat i convivència.
2: Lo que esto aporta para Premià. Yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta, y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28 en julio. También hay, también tenemos del Festa Mayor, y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
1: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació? Perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
0: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants.
2: Sí.
0: I l'any passat vam arribar a 400 participants. I aquest any encara anem per als 130 i pico.
2: Sí.
0: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt, molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria, que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de

0: coses que es fan al poble, no? I les veïnes de carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
1: Sí, un poema també, poema en mandinga. Sí.
2: Molt bé.
1: Va ser muy, muy, muy, muy bonita.
2: I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda, es poden adquirir de forma presencial només o també de forma digital?
0: Sí, sí, o sigui, a la web, a samprem.com, es poden comprar, sí, sí.
2: Molt bé, o si no, a la Mariama.
0: I si no, a la Mariama, que treballa per Premià, a la Neteja, i segur que la veurem pel poble.
2: Molt bé. Sí. Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
0: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa i què més? Bueno,
1: sí, és que tanta gent que col·labora con nosotros, pues sí. Al Condis,
0: sí, a l'Ametller també, a la copisteria,
1: la
0: és que sí, i sobretot a les entitats de Premià.
1: Les entitats de Premià.
0: Bueno, és que si volen dir alguna cosa és donar les gràcies i sobretot que vingueu, que participeu a la Sant Premada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Unding i res, no sé, que fem poble, que ens unim i ja està.
1: I que s'anima també i poden ir allí al lloc i veure el sitio també.
0: Sí.
1: Que estan invitats.
0: Sí, sempre ho diem això, sí. Que aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes d'aquí de Premià, que el seu poble d'origen és Sant Unding, i bueno, que esteu super convidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per no només per conèixer els projectes d'allà, també per participar. Que també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'escola Bressol, i també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons. I bueno, és un projecte de sanitari de prevenció de mort.
2: Molt bé.
0: A Gàmbia.
2: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem gràcies, a la caminada.
2: I bé, seguim. Cada mes d'octubre, els aparadors, els supermercats i les xarxes socials s'estenyeixen d'un mateix color, el rosa. I ens hem acostumat a pensar que comprar un producte amb el llaç rosa és automàticament un acte de solidaritat. Però què s'amaga realment darrere d'aquesta marea de màrqueting? I on van a parar els nostres diners? En parlem amb l'Estela Fernández, graduada en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. Endavant.
3: Exacte, Gemma, tal i com dius, i per això en parlarem amb l'Estela Fernández, que està ara mateix a punt d'acabar el grau de comunicació, de menció de comunicació corporativa i relacions públiques. No només això, però tot i que està acabant aquesta etapa universitària actualment i ja des de fa temps treballa com a freelance en la comunicació de projectes de diferents entitats i fa suport també a l'equip de comunicació del BioCat, que és la Fundació de les Ciències de la Vida i la Salut de Catalunya. Formarà part també d'un projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores, que això també en parlarem, i està a punt de rebre aquesta nota final. Estela, molt bon dia, quan la sabràs?
4: Bon dia, Marc, doncs a finals d'aquest mes, just abans de marxar a formar part d'aquest projecte d'investigació a la Universitat de les Açores.
3: Fantàstic, esperem que tinguis matrícula d'honor, perquè déu-n'hi-do el treball que has fet. No havien tocat aquest tema des d'aquest punt de vista, ara de seguida en parlem, perquè primer de tot explicar una miqueta de què va aquest treball perquè la gent se'n pugui fer una idea.
4: Doncs mira, Marc, hi ha dins del màrqueting una tendència que es diu pinkwashing, igual que hi ha greenwashing i totes aquestes coses que són rentats de cara.
3: Sí.
4: És a dir, que una empresa agafa doncs una temàtica que té una sensibilitat per la comunitat i la aprofita per millorar la seva reputació, les seves vendes al final, però no d'una manera massa, que diguéssim, correcta, perquè al final doncs és tot un maquillatge. Llavors, en el cas del pinkwashing, és que agafen el càncer de mama, aquest llaç rosa tan reconegut que tots veiem una cosa amb un llaç i associem directament amb el càncer de mama, no? I l'agafen, fan campanya suposadament doncs per fer donacions, per ajudar a la investigació, però en realitat el rerefons és simplement doncs una estratègia de màrqueting per millorar doncs la seva pròpia reputació i les seves vendes, com deia abans.
3: Exacte, i a més ho fas centrant-te en aquesta comunicació corporativa de mercantilització, que de fet és com forma part aquesta paraula del títol del teu treball, i analitzes dues grans marques, en aquest cas el Corte Inglés i Ausonia. Per què has escollit aquestes dues i què has acabat trobant?
4: Doncs mira, Marc, primer és que per un tema acadèmic has de demostrar que realment aquestes marques són de les més pioneres o de les principals en aquestes campanyes en el mes de l'octubre rosa, però a més perquè hi ha moltes marques de maquillatge, de cremes, de coses com més estètiques que ho fan. Per què? Doncs bé, perquè el seu públic objectiu, el seu target són dones i per tant doncs busquen aquesta sensibilització. Escollir Ausonia, no?, que bàsicament es dedica doncs a la compresa, el tampó, la venda d'aquest tipus de productes per la menstruació, i el Corte Inglés, que bueno, com suposo que sabrà molta gent, és una gran superfície, era com sortir una miqueta del paraigua de la resta d'empreses que fan totes una miqueta el mateix, eh?
3: De fet, has analitzat a fons aquestes marques entre el 2023 i el 2025. Què hi ha realment darrere d'aquest minut que fan, no?, dels anuncis, l'eslògan publicitari que sempre es passa per la tele? Què hi ha realment darrere d'aquest minut i quant val en diners reals, si és que ho sabem?
4: Sí, exactament. Ausonia des de fa molts anys ha tingut un reconeixible eslògan que és un pack igual un minuto d'investigació. De manera doncs que, clar, et fa pensar que tu comprant doncs aquest paquet de compreses en lloc d'una altra marca, estàs doncs invertint en investigació. En la lletra petita, petita, petita, diuen que un minut d'investigació és 0,06 euros, que no 6 cèntims, no? Vull dir que també aquí ja veiem una miqueta anàlisi del discurs com ho fan, però és que a més ells asseguren que han fet una mitjana i que 0,06 cèntims és doncs això, el càlcul mitjà del que costa un minut d'investigació a l'estat espanyol, cosa que s'ha buscat des de diferents plataformes, hi ha hagut diferents projectes periodístics que han intentat d'investigar-ho i no hi ha cap plataforma que pugui corroborar aquesta xifra, aquesta mitjana que ells s'han tret una miqueta de la màniga, perdó per fer servir aquest llenguatge. I a més, si inverteixen en diferents projectes, cada projecte té unes necessitats diferents. Llavors, dir que la mitja d'un minut d'investigació és 6 cèntims és, la veritat, bastant erroni.
3: Sí, a més, parlaves de que no s'han arribat a fer auditories com a tal.
4: Clar, sí, i això és un dels factors que no només es repeteix a Ausonia, sinó també en el Corte Inglés. Igual que el Corte Inglés sí que, per exemple, cada cop que acaba una campanya fa una foto molt institucional amb un xec on diu exactament la quantitat que donarà a l'Associació Espanyola contra el Càncer i també a quin projecte d'investigació serà donat, llavors podria semblar aparentment doncs, home, que hi ha una transparència i que hi ha doncs, una manera de fer les coses potser més prudent, més sensibilitat que la d'Ausonia, però després veiem que també hi ha una manca d'auditories, llavors no pot ser una traçabilitat de realment d'on han sortit aquests diners i on acaben anant a parar.
3: Clar, exacte. I tu dins del teu treball, d'altra banda, proposes un concepte molt interessant que es diu Pinkwashing 2.0. Dius que les marques ja no amaguen l'opacitat, sinó que fan una, el que estaves parlant, no?, una transparència escenificada. Què vol dir exactament això?
4: Exacte, Marc, això el meu tutor bé, em va dir que era molt atrevit per un treball de final de grau inventar-se un terme així, però li va agradar perquè considerava que sí que hi havia prou motius per fer-ho. Jo, quan parlo de Pinkwashing 2.0, em refereixo a dues coses, i és que en aquest 2025 hem vist que la pressió ciutadana, la pressió d'associacions feministes, poso l'exemple de Teta i Teta, no? O sigui, és una associació que, doncs això, referint-se al PIT, Teta i Teta era el seu nom, ha fet un laboratori del Pinkwashing, ha lluitat per l'octubre marró, és a dir, canviar l'octubre rosa per l'octubre marró, perquè tenir càncer és un marrón. I no és color de rosa i sense cap problema i mocadors i clar. No. Llavors, què passa? Doncs que aquesta pressió, com et dic, des de mitjans que donen suport i que aquestes reivindicacions de les pacients des d'associacions privades, públiques, ha arribat a realment influenciar. I llavors estem veient un canvi de paradigma. Ara s'està buscant molt la imatge de laboratoris, la imatge de dones científiques. El 2023 Ausonia feia servir influencers, va haver-hi un escàndol bastant important amb Lola Lolita, una influencer espanyola que va fer uns vídeos doncs, pagats, o sigui, era una col·laboració pagada amb Ausonia i la Societat Espanyola contra el Càncer, que van ser molt criticats per la manca d'empatia i Marc, és que lo malament que estava gestionat, no? I en canvi, en aquest 2025 és un spot on es veuen les imatges de laboratori, on es veu...
3: científiques...
4: Doncs, Exacte. Per tant, què passa? Pinkwashing 2.0, sí que hi ha un canvi de paradigma, sí que es busca aquesta escenografia que doni doncs, una certa moralitat i una credibilitat a aquests objectius, i a més les xarxes socials ajuden també a que el pinkwashing tradicional vagi evolucionant cap a altres tendències, però el rerefons continua sent el mateix. El rerefons continua sent que no sabem exactament quins diners surten i a on exactament van a parar.
3: Abans parlaves d'aquesta associació feminista de Teta i Teta, que han creat l'Octubre Marró. Què representa aquest color marró, que abans ja ho has dit, no? Una mica el Valle Marrón, i per què creus que és tan necessari explicar-lo en aquest relat del càncer? Perquè, clar, no tot es pinta de color de rosa, és que tot va una mica lligat, no?
4: Exacte, o sigui, per començar, Marc, és que cada tipus de càncer té un llaç d'un color diferent, i una miqueta amb aquesta bé, doncs, pressió per el gènere, el de pròstata, per exemple, és blau, no? O sigui, com és d'home és blau i el càncer de mama és rosa. Però què passa? Que l'únic que és reconeixible, i podríem fer la prova, i jo crec que estem segurs que sortiria així, l'únic reconeixible per tothom és el rosa. La resta de llaços no el relacionem. Llavors, doncs, això fa que es creï una tendència on qualsevol cosa la tenyeixes de rosa i ja sembla solidària. I aquesta hipersensibilitat també és perillosa, és a dir, s'han de fer campanyes, I en cap cas el meu treball busca negar-ho, o sigui, és importantíssim. I després, quan acabem, deixa'm que et digui una cosa bona, per donar-hi un toc amable. Però, al final, aquest octubre marró el que vol és realisme, el que vol és cossos de dones reals. Quan tu estàs fent quimio, no estàs guapa, perquè és una cosa que realment doncs, t'afecta molt, no? Llavors, no volen anuncis que siguin enganyosos, no volen ficar les pacients al centre d'una manera errònia, fent servir aquest discurs bèl·lic de guerreres, supervivientes, que moltes vegades es fa des de la bona intencionalitat, però s'ha de parlar de pacients. I sobretot, crec que és molt important dir-ho, l'Associació Espanyola contra el Càncer en el 2025 no va fer servir el color marró, però sí que va tirar més per tons com verdosos, en una campanya on desapareixien per complet els mocadors, on desapareixien els llaços i se centrava molt, doncs era com una abraçada, no? O sigui, dues dones abraçant-se, però vull dir que no, potser no cal que sigui l'octubre marró que proposa Teta i Teta, potser simplement cal que sigui qualsevol color que no sigui aquest rosa estigmatitzat tota l'estona.
3: Clar, i de fet, ara l'associació, per exemple, de càncer de mama, ja han fet campanyes un pèl més reals, allunyades de la imatge bonica del càncer, com tu deies, no? D'això de color de rosa. Mm-hmm. Per tant, no sé si estem davant ja del final d'aquest monopoli del màrqueting rosa.
4: Aquesta era una de les preguntes que em van plantejar al tribunal quan vaig exposar la recerca. I clar, el problema, Marc, és que a altres països, regions, sí que hi ha sigui, igual que hi ha un segell, per exemple, que et diu quan un producte és ecològic,
3: sí,
4: doncs hi ha una llei que sí que és molt més contundent amb la transparència que ha de tenir tot aquest màrqueting solidari, filantròpic, no? Què passa? Que a l'estat espanyol no n'hi ha. Jo crec que sí que la tendència pot anar millorant, però fins que no hi hagi institucions públiques que realment intervinguin i se'ls freni una miqueta més, continuarà havent-hi gent doncs, que aprofiti aquesta malaltia, precisament perquè ara ja després de tant de temps, és que les raons ja no són epidemiològiques per fer-la servir, ara les raons són culturals i comercials, i costa molt això que ja està tan anclat fer-ho enrere si no hi ha una pressió estatal, la veritat, jo penso, Marc.
3: Per últim, quina és la pregunta que ens hauríem de fer tots a partir d'ara per conscienciar-nos sobre aquest tema i canviar una miqueta la manera que tenim d'enfocar el càncer de mama i relacionar-lo amb el color rosa?
4: Jo crec que ens hem de preguntar per què s'individualitza una enfermetat. Ai, no, és que aquest té càncer perquè fuma, és que si t'haguessis tocat als pits i haguessis trobat, no, doncs que tenies un... Que no es podem individualitzar i que potser si veiem doncs, una compresa i volem adquirir-la perquè gràcies a adquirir-la donarem 6 cèntims, podríem replantejar-nos fer una donació directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer i fer doncs, aquesta intervenció directa. No? Sempre ens sentim millors quan formem part d'un col·lectiu que fa una gran donació, és una cosa sociològica, no? Però en realitat per què no fer-ho directament, no? Sense interventors? I sobretot que hi ha molts avanços, simplement una última dada, Marc. The Blue Box és una startup catalana que està aconseguint que fent pipi dins d'una caixa blava, com diu la paraula, es pugui veure si ets positiva en càncer de mama o no.
3: Hosti.
4: Per tant, hi ha avanços i realment... Per això volia acabar amb una cosa positiva,
3: sí,
4: no?
3: Sí, tant.
4: De dir,
3: és veritat,
4: totes que aquestes investigacions serveixen, no? Vull dir que ho aconseguirem.
3: Molt bé, doncs Estela Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que aquest juliol et vagi molt bé quan comencis a formar part d'aquest projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores. Ja, si en treus conclusions o extens més a profunditat sobre el tema, i en tornarem a parlar, que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Marc.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I justament arribem a 4:45 de la tarda. A continuació fem el repàs a la pregunta del dia. Avui us recordem, us estem preguntant si preferiu el formatge o el pernil. Una pregunta que ha formulat en Martí Capçada i que de fet no ens dona opció a escollir les dues respostes. Hem de dir sí, hem de dir pernil o hem de dir formatge. Per tant, heu d'escollir entre aquests dos aliments. Recordem que la pregunta la podeu respondre i la podeu trobar a través de les nostres xarxes socials que ens anomenem @onamaresme. I bé, doncs us animem a respondre fins al punt de les 5 de la tarda, que és fins quan us acompanyarem en el programa d'avui dimecres 17 de juny del 2026. Doncs bé, dita la pregunta, nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Suplament, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei.
4: El servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
5: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
5: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
5: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
5: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
5: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
5: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
6: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
7: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
6: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
7: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
6: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
8: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
2: La xarxa de comunicació local.

0: I avui, dimecres, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens parla de novetats literàries. Avui parlem d'art, de l'evolució de l'art, amb el llibre 30.000 anys d'art, un llibre que convida a recordar d'on venim, quines etapes artístiques han existit al llarg del temps i les característiques de cada una d'aquestes etapes.
1: Bé, doncs sí, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs avui?
0: Guai!
1: Venim d'una festa major a Calella,
0: ai,
1: llavors
0: sí,
1: encara,
0: sí.
1: Encara estem millor, més descansats, però veig que avui portes un llibre bastant gros, presenta-me'l.
0: Sí. Bé, el llibre que porto efectivament és gros, quadrat i groc.
1: Sí,
0: val?
1: I blau.
0: Val? El seu títol és 30.000 anys d'arte.
1: Vale.
0: Directa, no? La història de la creativitat humana a través del tiempo i l'espacio.
1: Vale.
0: És una obra col·lectiva de 4 milions d'autors i publicat per l'editorial Phaidon, que és una editorial així xula i que sol fer coses molt...
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs, si et sembla, Mar, farem un canvi, segons ho fem generalment, ja que a vegades fem debat, o parles tu directament del llibre. Jo el que faré és, et aniré dient etapes d'aquest llibre, perquè si no, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai.
1: Anirem per ordre, perquè les tinc aquí apuntades, i tu me diràs, doncs, obriràs una pàgina, me diràs una curiositat d'aquesta etapa i en parlem una mica, no?
0: Sí.
1: Per exemple, aquest llibre s'inicia amb l'etapa de l'art prehistòric de l'any 30.000 abans de Crist al 3.000 abans de Crist. Vinga, parlem-ne d'aquesta primera etapa.
0: Va, doncs mira, la primera reproducció que trobes a l'obrir el llibre, o sigui, la primera obra que es considera una obra d'art del món mundial de la història, és superguai. Val? Sí. És un home lleó.
1: Aquesta intriga.
0: És un home lleó que és una figureta de fa, bueno, uns 30 centímetres, que es va trobar a una cova a Alemanya, i que a sobre la van trobar trossets.
1: I la van muntar després.
0: I la van muntar.
1: Com
0: i la van muntar, i la veritat és que és molt espectacular. Aquí, perquè és, a veure, és una foto així feta com amb no tant de detall, però si he vist jo fotos amb més de detall, i realment tots són trossets.
1: Carai,
0: i és al·lucinant.
1: Sembla un déu egipci, també, eh?
0: Sí. És que a mi el que m'agrada d'aquest llibre és que a vegades... o sigui, ens imaginem que cadascú té el seu i que nosaltres els occidentals tal, els xinesos qual, els, jo què sé, els inuits tal, però la veritat és que sempre parlem de lo mateix. I això és l'interessant d'aquest llibre. A través de l'art, doncs, vas veient, no?, tot aquest context que tots creiem més o menys en lo mateix, tots tenim més o menys les mateixes aspiracions, explicats cadascú a la seva manera, segons les seves societats i època, però que anem a parar allà mateix.
1: I aquella deu ser la Venus de Willendorf?
0: Sí, senyor.
1: O alguna semblant, no?
0: No, és ella.
1: No sé si està al Louvre.
0: És ella.
1: Crec que me sona haver-la vist al Louvre,
0: doncs,
1: o una semblant.
0: Deu ser una semblant, perquè en aquest cas està a Viena.
1: Ah, mira.
0: Val? L'important és que també hi ha la reproducció en fotografies molt guapes de les peces, també una breu explicació de la peça, i també una fitxa que et diu on es va trobar, el nom que se li ha donat, si hi ha autor o no, en aquest cas a l'home lleó pues, és anònim, i una fitxa tècnica, i on es pot veure.
1: Perfecte.
0: O sigui que també si dius, ostres, i és que vull veure aquest senyor l'home lleó, no? És com un petit ídol, sé que he d'anar a Ulm, que és
1: molt
0: al costat on es va trobar.
1: Vale.
0: La ciutat alemana d'Ulm. I perdó,
1: sí.
0: És que veus, aquí també hi ha
1: pintures
0: rupestres,
1: no?
0: Altamira, tal, hi ha moltes coses, però ara jo et vull ensenyar una imatge que jo he quedat fascinada, que és aquesta noia, no?, que és una peça d'Egipte que és estatuilla femenina, val? De l'any 3.700 abans de Crist.
1: Sembla un alien.
0: Jo em sembla que és més una noia amb ulleres de sol prenent el sol.
1: Ah, bueno, pues sí, a més a més té les mans així.
0: Amb unes ulleres xulis.
1: Sí, d'aquestes rodones, no?
0: Sí, d'aquestes que es porten ara, no? Que dius, això és genial.
1: A més té les mans com el pit, no? Com si
0: clar,
1: estigués descansant.
0: Clar, si estigués, sí. Llavors a mi em fa molta gràcia, dona molt que pensar, no?, que ens imaginem moltes coses i és que sempre estem allà mateix buscant lo mateix.
1: Doncs mira, hem començat amb aquesta etapa per saber una mica d'on venim, amb la primera etapa, podríem dir, de la història.
0: Sí.
1: Seguim amb l'antiguitat regional, que seria del 3.000 abans de Crist al 500 abans de Crist, que seria una mica l'art de l'antic Egipte. Ja hem entrat una mica amb l'Egipte, l'art mesopotàmic, també.
0: Sí, perquè jo aquí tinc, des de peces d'Iraq fins a Egipte, el famós escriba, també hi ha...
1: Les piràmides...
0: Sí, Yemen... Tots són... tot són peces exentes, saps allò? Vull dir que són peces mòbils, no? O pintures o escultura. I també, en aquest cas, no puc deixar d'ensenyar-te una peça de l'Àsia Central, que aquesta sí que es troba al Louvre, de l'any 2000 abans de Crist, que es diu Cara Cortada i que
1: aquest
0: sembla...
1: Aquest, el One Piece, no? Que
0: un personatge
1: dit?
0: Del One Piece.
1: Sí, sí, que només té un ull pintat, pel que
0: té
1: veig.
0: Té un ull pintat, sí. I té una supercicatriu,
1: sí,
0: guachi.
1: Sí, i tant, i tant.
0: I que només medeix 12 centímetres.
1: Doncs, cuidado. Si està al Louvre, poder no l'he vist, perquè és tan petita que hi ha tantes coses, que és molt bèstia. Vale,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, ja tenim dues etapes. Anem a Pinyo Fijo, perquè si no
0: se'ns menja
1: el temps.
0: Sí, sí, ja passem a Egipte, sí.
1: Passem a l'antiguitat clàssica, del 500 abans de Crist a 400 després de Crist, una de les etapes poder més importants de la història, no només per l'art, sinó també per bueno, tota la literatura i la filosofia. Parlem de la Grècia clàssica i la Roma, l'arquitectura de Roma, en aquest cas.
0: Sí, i que, per cert, també és el mateix període, no ens oblidem, dels guerrers de terracota pintada de la Xina.
1: Ah, sí, i tant, és veritat.
0: Vull dir que també és una gran fita...
1: Un conjunt d'escultures important, aquest, també.
0: Sí, sí. I aquí trobem, doncs, això, 3.000 escultures de Venus... Els déus grecs i romans.
1: Sí, no? Una mica
0: peces de Vietnam.
1: Mira, el realisme anatòmic, no? Una mica la representació de l'ésser humà.
0: Sí, el realisme anatòmic és al·lucinant. També hi ha aquest naturalisme en els retrats d'època romana, no? Que segurament devien ser així.
1: Sí, exacte.
0: Quan veus els retratos...
1: La perfecció del cos humà, també.
0: Exacte.
1: En aquest cas, no?
0: I en una banda hi ha el got de Portland, que és com un petit càntir preciós que es troba en el Museu Britànic, que és una passada, una de les millors peces que poden arribar a tenir. I al costat, amb 9 anys de diferència, hi ha una peça, una passada de Nigèria, que és una base d'escultura Nok, de la cultura Nok. No?
1: Carai, semblen...
0: Aliens.
1: No sé què semblen, sí, aliens no? o personatges de Planeta 51, els que han vist la pel·li aquesta d'animació, són com cares de peixos. No?
0: Sí, però veus, es considera aquí que és de l'any 10 abans de Crist i aquest és de l'any 1 abans de Crist.
1: Carai.
0: M'agrada això del... no tant les peces en si, que són espectaculars, sinó aquest context humà que tot ens uneix.
1: Fem un altre salt, farem un salt una mica més llarg perquè se'ns menja el temps.
0: Sí, clar, és que és molt...
1: És complicat, jo estaria parlant molta estona. Però mira, anem a la meva etapa preferida, el Renaixement.
0: Toma.
1: I els imperis del 1400 a 1600. Aquí entrem amb Da Vinci, amb Michelangelo, amb Rafael, amb l'art asteca també, amb l'imperi otomà.
0: Sí, amb la Índia i els seus 3.000 ganeixes.
1: Parlaríem d'art islàmic, també, no?
0: En Donatello.
1: En Donatello.
0: Sí, art islàmic, tot el que és la pintura holandesa, el Frangelico, no? Del 400. Sí, sí, és una passada. I aquí també hi dedica molt
1: aquí
0: d'espai,
1: és més,
0: eh?
1: És més, bueno, no sé si escultura, però és més quadre, no? És més art, més pintura.
0: Sí,
1: no?
0: Aquí hi ha molta pintura. A veure, també hi ha alguna escultura, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: I tant.
0: Durer, amb els seus gravats, no? Que també són interessants.
1: I, bueno, la propera etapa, que també és, jo crec que aquí tira molt la pintura, que és el barroc, que hi ha el rococó, amb Caravaggio, amb Velázquez, i Bernini.
0: Caravaggio. Sí, Bernini, que és una escultura allò...
1: Potent.
0: Molt potent. També hi ha Velázquez.
1: I tant, amb les Menines. Sí, sí.
0: Les Menines. Sí, és una passada. Escultura també molt xinesa, també hi ha molta obra. Tot el que són a Canaletto, els pintors holandesos, amb aquells cels. Sí. Fabulós. I Japó, les grans.
1: Clar, bueno, sí, clar, ens estem oblidant, estem tirant molt cap aquí, però és que si te'n vas cap a Àsia, doncs n'està ple de part de cultures, no? D'art, en aquest cas, no?
0: I tant.
1: Llavors, si avancem, també tenim les revolucions, podríem dir, ho englobaríem amb revolucions, no? Amb el romanticisme de Goya, amb l'impressionisme de Monet, amb el postimpressionisme de Van Gogh, no? Tots aquests... podríem dir una de les èpoques daurades de la pintura, també es podria dir, no?
0: Sí, aquí realment és molt, no? També amb tot el paper de la fotografia, no?
1: Tant,
0: que pots treballar millor la realitat en el sentit que no fa falta que sigui...
1: Exacte.
0: No? És una interferència, és una època molt interessant en tot el que són les corrents artístiques.
1: Llavors, a partir del 1900 entraria una etapa un tant rara per
0: més
1: mi,
0: divertida, sí,
1: que és el cubisme i el surrealisme,
0: sí, tot el que són les avantguardes,
1: sí, de Picasso i Dalí,
0: sí, d'aquesta fragmentació, no?
1: Sí,
0: tant
1: sí,
0: el futurisme, no?
1: Exacte, exacte.
0: I totes bueno, les avantguardes aquestes com més de
1: ara
0: protestona.
1: Sí, ara n'hi vam entrar. Sí, sí, sí, sí.
0: Més i irreverents,
1: tant, exacte,
0: més què és art i què no és art.
1: No? Hi ha un quadre que vaig veure fa poc, el, no sé si va ser el Reina Sofia, que és d'aquesta etapa, que és un quadre molt curiós, El Bosco.
0: El Bosco.
1: És l'artista que pensava, sí.
0: És molt especial El Bosco, eh?
1: Sí. Ja,
0: o sigui, la veritat és que podria passar perfectament com per una obra contemporània d'ara amb tot aquest efecte d'imaginació.
1: I se'n sabia poc, diria.
0: Sí, no hi havia molta informació d'ell.
1: Era, bueno...
0: Sí, també
1: místic.
0: Abans els artistes també tenien una altra consideració, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, aquesta, sí,
0: també com d'artesans i...
1: De fet, aquest autor ens va molt bé per canviar l'última etapa, no? Perquè s'apropa bastant a l'art contemporani, que és aquest art raro, no? Art
0: sí,
1: modern,
0: molt personal.
1: Sí, art...
0: No saps si és art o no és art, no?
1: Sí.
0: Perquè veus segons què, que dius, bueno, no ho sé jo.
1: L'únic que no sé aquí jo entenc és en Warhol.
0: Sí, ai, a mi, no sé, em xoca, no? No connecto jo
1: bueno,
0: amb ell.
1: Perquè té aquestes coses com lo de la Marilyn Monroe, el que va fer,
0: sí,
1: el plàtan de Velvet Underground i aquestes coses. Sí, sí.
0: Sí, sí, però hi ha obres, no, com per exemple aquest d'en Catalan, no? Aquest és molt conegut. Instal·lacions, no?
1: Sí,
0: coses que nosaltres,
1: exacte,
0: ja el tema de les instal·lacions ens costa,
1: sí,
0: una
1: que
0: mica.
1: Sí, sales, no? Complertes d'un museu que es dediquen a, doncs, a fer una obra sencera.
0: Sí.
1: A més d'un quadre, doncs o una representació real. Va estar,
0: sí,
1: l'artista,
0: sí,
1: en allà i tira un cubo de sorra al terra i això és una obra d'art.
0: Sí, sí, és un happening, no? Els happenings també entren dins de... Però l'art és un tema meravellós que ens connecta,
1: sí,
0: amb nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí.
0: I que encara que no l'entenguem racionalment, ens comuniquem a través del temps i a través de les persones.
1: Et vull preguntar finalment, Mar, ràpidament, la teva etapa, quina et quedes?
0: No sé, totes,
1: una,
0: totes, és igual. A mi la prehistòria m'agrada molt perquè m'inspira molt.
1: I és
0: per
1: molt,
0: lo senzill,
1: molt extens.
0: I és molt extens.
1: Jo em quedo amb el Renaixement, ja t'ho he comentat.
0: Clar, el Renaixement és genial, és perfecte. Molt bé.
1: Doncs tu, bueno, la prehistòria, no? Quedem?
0: Per triar-ne una, però jo les triaria totes.
1: Molt bé, Mar, doncs merci per portar aquest llibre avui d'art. I setmana que ve farem un programa especial.
0: Molt especial.
1: No direm res,
0: no direm res.
1: Que la gent s'ho trobi de cara,
0: sí,
1: que serà un programa molt especial,
0: sí,
1: i amb una convidada també
0: molt,
1: doncs, especial. Mar, que vagi molt bé.
0: Val.

0: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
2: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició, i bàsicament el Marès Músic és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
1: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
0: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
2: Sí,
1: cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sí. Sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn, sí, del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
2: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
1: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
2: De fet, sí, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
0: Mm-hmm. Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
1: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judit Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
0: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
1: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
2: Sí,
1: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
2: Sí, és trobar, mm-hmm, la manera de, clar, com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
1: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, uh-huh, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
0: Uh-huh. Heu comentat també que oferiu formació. Uh-huh. A quins recursos oferiu als joves més enllà, doncs, d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
1: Clar, tenim, normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de de tècnica, en plan com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu, i també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no? Sinó que has d'anar perseverant i creure en tu mateix.
2: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
3: Clar.
2: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
3: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
1: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent, però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
2: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
3: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs sou més flexibles?
2: I pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. I si els membres d'entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35, però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
3: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al Maresme.
2: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
3: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
1: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en que cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents, i a més el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor aquell premi. Llavors, tenim per una banda un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
3: Un videoclip, no?
1: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
2: El premi local,
1: exacte.
3: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
2: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
3: De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no, si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
2: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials, poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització, ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
3: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu, i bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I nosaltres acabarem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: La Volta Ciclista Catalunya Femenina passarà per Palafolls aquest proper divendres. La prova ciclista, que reunirà algunes de les millors ciclistes del panorama internacional, tornarà a recórrer les carreteres del país aquest cap de setmana. La primera etapa, que es fa divendres, passarà pel terme municipal de Palafolls, tot i que ho farà de manera breu. El pas pel nostre municipi serà ràpid i es prohibirà bàsicament pel tram de la N2 que travessa Palafolls sense entrar al nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores a la recta final de l'etapa que té inici i final a Santa Susanna. Amb motiu de la prova esportiva, es preveuen afectacions puntuals a la circulació a la carretera Nacional 2 durant el pas de la cursa. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i també l'organització de la competició per tal de garantir la seguretat tant de les participants com també de la resta de conductors. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments previstos durant la franja horària en què passi la cursa i seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit, de la policia local i també del personal de l'organització. La primera etapa sud de Santa Susanna arribarà fins a Mataró, resseguint la costa, després seguirà cap a l'interior fins a Sant Celoni, de retorn cap a Torderes. Llavors, quan les corredores travessin Palafolls de camí a la meta de Santa Susanna. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina s'ha consolidat com una de les proves de referència del calendari ciclista internacional i continua acostant l'esport d'elit als municipis catalans, com serà el cas de Palafolls aquest proper divendres. I tanquen part de la platja de Malgrat per protegir la posta d'ous del corriol petit. Una part de la platja de les Fàbriques, la que aquí coneixem també com a platja de Palafolls, ha quedat tancada al públic després de localitzar-s'hi una posta de 4 ous de corriol petit, una espècie que és protegida. El tancament perimetral, seguint el protocol establert de la Generalitat de Catalunya, es fa per garantir la conservació d'aquesta au. L'actuació es va dur a terme després que els agents rurals alertessin l'Ajuntament de la presència del niu aquest cap de setmana. Un cop rebuda la notificació, es va delimitar tota la zona per evitar molèsties i assegurar la protecció dels ous durant tot el període de nidificació. El corriol petit és una espècie especialment vulnerable pel que fa als nius directament sobre la sorra de les platges. La presència de persones, animals domèstics i l'elevada afluència turística poden posar en risc la supervivència dels ous i també dels pollets. És per aquest motiu que les administracions recorden la importància de respectar les zones senyalitzades i els espais protegits, especialment durant l'època de reproducció.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls demana als propietaris de solars que els netegin abans de Sant Joan per prevenir incendis. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per tal de reduir el risc de foc i el risc de foc i també evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i la conservació d'aquests espais és una responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
0: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com també el manteniment adequat de tota la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin ja completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions.
1: Es tracta d'una obligació que tenen tots aquests propietaris i que, en cas de que no sigui així, doncs l'Ajuntament en les properes setmanes doncs començarà a imposar multes a totes aquelles persones que no compleixin aquesta obligació, que al final es tracta d'un tema de seguretat per a tots els veïns i veïnes de Palafolls.
0: Tot i això, recorda que el manteniment de terreny s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració ciutadana és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir així a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música...

0: que dels anys 60, 70 i 80 escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 17 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls, destacant que diumenge hi ha campanya de donació de sang i de plasma. Serà en horari de matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa, al MIT. Podeu reservar la vostra cita prèvia a través de www.bancdesang.net. Busquem d'altres propostes. Anem ara fins a Malgrat de Mar per destacar, per exemple, que dissabte al matí hi ha ioga per la salut a l'Arxiu Municipal. Començarà a partir de les 10 del matí. I que el diumenge es celebra la Diada Universal de la Sardana. Serà al Parc de Can Campassol a partir de 7:45 del vespre amb ballada de sardanes organitzada per l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
0: No t'ho perdis.
1: Del municipi de Malgrat de Mar també farem cas a les diferents activitats organitzades per La Barretina Vermella. Aquest cap de setmana, per exemple, apuntarem a l'agenda que divendres continua el cicle de xerrades amb en Joan Pinya a partir de les 6 de la tarda a la seu de La Barretina amb els bestiaris medievals. I també hi haurà concert a les 9 del vespre divendres amb Elena Season Quartet. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, hi ha una xerrada amb la penya flamenca El Cabrero a partir de les 6 de la tarda, o també a les 12 del migdia, sessió de vermut concert amb l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina. Si busquem més activitats, anem fins a Pineda, que és a punt per celebrar la seva festa major petita. Les activitats comencen divendres amb la Revolta Gegantera, amb sortida a 9:45 del vespre des de plaça Catalunya i després la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar des de 10:45 de la nit. El dissabte continuen les activitats, per exemple, celebrant el Pride Pineda, o el diumenge el Sarau, l'espectacle familiar que començarà a les 6 de la tarda al Parc de Can Comas, o la proposta d'una estona amb en Joan Pera, una proposta que es farà a plaça Espanya a 7:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Calella. Segueixen les actuacions del Calella Folk Festival aquests dies a diferents indrets del centre del municipi. A part d'això, i ja per demà dijous, destacarem que en horari de tarda, a 6:45 fins a les 8 del vespre, al carrer Església hi haurà punt lila familiar LGTBIQ+. Un apunt més de Calella, i és que demà passat a les 6 de la tarda, al pati de la Biblioteca Can Salvador de la plaça, hi haurà presentació del llibre A ritme de 2x4, de Lluís Sarriera, organitzat per la pròpia biblioteca. Anem fins a Tordera. Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. A part, dissabte, hi haurà observació amb el Cercle Astronòmic de la Tordera al Parc Prudenci Bertrana, una activitat gratuïta que començarà a les 10 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les propostes al municipi de Planes. Demà continua el cicle Gaudí de Cinema en Català presentant la pel·lícula Estrany Riu. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Planes. Demà a les 8 del vespre, a la Sala de Plens, també tindrem la xerrada informativa Estudi de Salut Girostudi, a càrrec de l'equip de Girostudi i l'Ajuntament de Blanes. I del cap de setmana, apuntar també que hi ha les festes del barri de Mas Florit i les festes del barri del Pot. Acabarem destacant espectacle d'humor aquest divendres amb Los Hijos Adolescentes, monòleg a partir de les 9 del vespre al Teatre de Blanes, amb Andrés Torres.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
4: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.

0: Palafolls celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny, a menys d'una setmana, a la plaça de Pupi de Palafolls, en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que precisament acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que a la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 2:15 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb el menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es venen ara només al cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de les 11 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a la 1 de la matinada, ja serà el torn del DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit altres edicions o en les edicions anteriors de la Revetlla Popular de Sant Joan a Palafolls.
1: Doncs sí, els maduixots, tornem a celebrar la Revetlla de Sant Joan. L'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, i potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls 107.7.

0: Ultimàtum per la neteja de solars per tal de prevenir incendis forestals abans de Sant Joan.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia per tal d'exigir als propietaris de solars urbans que realitzin les tasques de neteja i de manteniment obligatòries abans del proper dia 23 de juny, és a dir, abans de la revetlla de Sant Joan. La mesura busca reduir el risc i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca, residus inflables, així com també podar les branques més baixes dels arbres. Un cop passat aquest termini de la revetlla, el consistori podria començar a imposar sancions als que hagin incomplet la normativa. Avui és dimecres, és 17 de juny.

0: Avui dimecres us explicarem que els alumnes d'infantil de l'escola de Masprats han unit forces amb la protectora d'animals de Palafolls per tal de posar en marxa una campanya que fomenta l'adopció de felins adults. Els infants han repartit cartells per tot el municipi amb fotografies i descripcions de gats com la Rombito o l'Olivia, que tenen més dificultats per trobar una llar que no pas els cadells. La iniciativa pretén que les famílies tinguin en compte la tranquil·litat i el caràcter d'aquests animals més vells, facilitant el contacte directe amb la protectora per tal de formalitzar les acollides. I la colla castellera de l'Almaresme torna a organitzar la revetlla popular del proper dia 23 de juny aquí a Palafolls. Serà la tercera vegada que fan la revetlla per omplir el buit d'actes populars d'aquest tipus que hi havia al nostre municipi, on recordem que hi tenen la seu. La celebració a la plaça de Popi inclourà un sopar de germanor amb opcions de carn i també opcions vegetarianes, seguit d'un concert de versions amb la Tracaband i una sessió final amb DJ Ashen. L'organització ha previst un espai segur per poder tirar petards, a més d'un pla de contingència al teatre en cas que la pluja faci acte de presència. I l'elit del ciclisme femení internacional travessarà el nostre terme municipal aquest divendres, no, la primera etapa de la prova, en aquest cas d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que comença i acaba la primera etapa a la població veïna de Santa Susana. Tot i que el pas de les corredores serà molt breu i es limitarà al tram de la carretera Nacional 2, el seu pas per Palafolls, sense que entrin al nucli urbà, es preveuen afectacions puntuals de trànsit cap a quarts de 6 de la tarda, que és la prevista que passi el pilot general de tota aquesta Volta a Catalunya. La policia local i el personal de l'organització coordinaran els talls temporals de circulació en un moment clau de la cursa, per la qual cosa recomana als conductors planificar amb temps els seus desplaçaments. I un sector de la platja de les Fàbriques de Malgrat de Mar ha quedat delimitat i tancat al públic després que els agents rurals hagin detectat la posta de 4 ous de corriol petit, una espècie d'au protegida. Atès que aquests ocells fan els seus nius directament sobre la sorra, la zona ha estat senyalitzada per evitar que el pas de vianants, animals domèstics o turistes pugui malmetre el niu o espantar els progenitors. Les autoritats recorden la importància de respectar aquests perímetres de seguretat, especialment en zones de dunes, per tal de garantir la supervivència d'aquesta fauna vulnerable durant l'època de reproducció. I aquest dimecres ha començat amb una situació meteorològica molt tranquil·la a tota la comarca. El cel es manté serè durant tot el matí i no s'esperen precipitacions durant la jornada en cap punt del Maresme. Pel que fa al vent, bufa molt fluix. A la costa, la mar es presenta arrissada, les temperatures mínimes han baixat respecte a les darreres jornades i s'han mogut entre els 16 i els 22 graus, deixant un ambient agradable, especialment a primera hora d'aquesta jornada. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana als propietaris de solars que els netegin abans de Sant Joan per tal de prevenir incendis. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per tal de reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i la conservació d'aquests espais és una responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica l'Eix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
0: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i també de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i també garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions.
1: Es tracta d'una obligació que tenen tots aquells propietaris i que, en cas de que no sigui així, doncs, l'Ajuntament en les properes setmanes doncs, començarà a imposar multes a totes aquelles persones que no compleixin aquesta obligació, que al final es tracta d'un tema de seguretat per a tots els veïns i veïnes de Palafolls.
0: Tot i això, recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir el ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per tal de minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i també contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals. Mas Prats i la Protectora d'Animals engeguen una campanya per l'adopció de gats adults. La Rumbito, la Pequis, en Zen o l'Olivia són gatets que han estat abandonats i que des de llavors viuen a la Protectora d'Animals de Palafolls. Les seves probabilitats de ser adoptats per una família són més baixes, ja que no són cadells o joves, sinó que ja són adults. L'alumnes d'infantil de l'escola de Mas Prats han engegat una campanya conjunta amb la Protectora per tal d'incentivar l'adopció d'aquest tipus de gatets adults. Molts d'aquests animals fa temps que són a les instal·lacions de la Protectora Palafollenca a l'espera d'una nova llar d'acollida. És per això que els alumnes de la classe dels felins volen que les famílies adoptants també tinguin present aquest tipus de gats més vells.
2: Que tota la gent vol adoptar els gats bebès i els grans no els adopten, però tenen dret a que els adoptin. I volem que els adoptin perquè així tinguin família i no es quedin a la Protectora ja, sense família i sense lloguers i això.
0: Claríssim. Per incentivar aquestes adopcions han fet una campanya de cartells arreu del nostre municipi amb fotografies dels gats més adults que hi ha a la Protectora. Els cartells inclouen informació sobre cada animal, el seu nom, les característiques del seu comportament o també de manera de ser i el telèfon per poder adoptar-los. En concret es preveu l'adopció o es promou l'adopció de 5 animals, entre ells un parell de germans. I per si no havia quedat clar...
3: Si voleu...

0: doncs per adoptar-los a la protectora de Palafolls. Palafolls celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té gairebé tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan aquest proper 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que és cocap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que aquí a Palafolls, el municipi que per cert acull la seu dels castellers de la Maresma, no hi havia cap revetlla popular.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates, alcaliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es poden comprar el cafè. La festa continuarà a partir de 11:00 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, ja a 1:00 de la matinada, serà el torn de DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit en les altres edicions. Aquest any serà la tercera vegada que s'organitza aquesta revetlla popular.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan. L'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs, molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del teatre de Palafolls. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina passarà per Palafolls aquest divendres. La prova ciclista, que reunirà algunes de les millors ciclistes del panorama internacional, tornarà a recórrer les carreteres del país aquest proper cap de setmana. La primera etapa, que es fa divendres, passarà per al terme municipal de Palafolls, tot i que ho farà de resquitllada. El pas per Palafolls serà ràpid i, de fet, es prohibirà únicament en el tram de la carretera nacional 2 que travessa el poble, sense entrar al que seria el nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores ja la recta final de l'etapa, ja que té inici i final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva, es preveuen afectacions puntuals a la circulació en aquesta carretera nacional 2 durant el pas de la cursa, que es preveu que sigui aquí a Palafolls cap a 6:15 de la tarda. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i l'organització de la competició per tal de garantir la seguretat tant de les participants com també dels conductors. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments previstos durant la franja horària en què passa i la cursa, i també seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit, policia local i del personal de l'organització. La primera etapa surt, com dèiem, de Santa Susana, arriba fins a Mataró, resseguint la costa, i després ja seguirà cap a l'interior fins a arribar a Sant Celoni, de retorn cap a Tordera, i serà llavors quan les corredores travessin Palafolls ja camí de la meta a Santa Susana. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina s'ha consolidat com una de les proves de referència del calendari ciclista internacional i continua acostant l'esport d'elit als municipis catalans, com serà el cas de Palafolls aquest proper divendres. Tanquen una part de la platja de Malgrat de Mar per protegir la posta del Corriol Petit. Una part de la platja de les Fàbriques, la que a Palafolls coneixen com la platja de Palafolls, ha quedat tancada al públic després de localitzar-s'hi una posta de 4 ous de corriol petit, una espècie que està protegida. L'actuació es va dur a terme després que els agents rurals alertessin l'Ajuntament de Malgrat de la presència d'aquest niu aquest passat cap de setmana. Un cop rebuda la notificació, es va delimitar la zona per evitar molèsties i assegurar la protecció dels ous durant el període de nidificació. El Corriol Petit petit és una espècie especialment vulnerable perquè fa els nius directament sobre la sorra de les platges. La presència de persones, animals domèstics i l'elevada afluència turística poden posar en risc la supervivència d'aquests ous i també dels pollets. Per aquest motiu, les administracions recorden la importància de respectar les zones senyalitzades i els espais protegits, especialment durant l'època de reproducció. La conservació d'hàbits naturals com les dunes i les platges amb vegetació és clau per garantir la continuïtat d'aquesta espècie, inclosa el catàleg de fauna salvatge de Catalunya com a au protegida. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca.

Fem el repàs de què parlàvem tal dia com avui. Un 17 de juny de l'any passat, Palafolls activava la zona verda de Sant Lluís després de... sense la necessitat de les targetes de resident. Des d'aquell dia, els palafollencs i les palafollenques havien de tornar a tenir l'ús exclusiu dels aparcaments marcats en color verd de l'urbanització. La principal novetat va ser, llavors, l'any passat, que ja no calia exhibir la tradicional targeta verda en el parabrisa del vehicle, ja que la policia local disposava d'un dispositiu mòbil connectat a la base de dades municipal que permetia comprovar al moment si els vehicles estaven al corrent de pagament de l'impost de circulació. Una fórmula que es repeteix aquest any, la segona vegada, per tant que no cal aquest distintiu al parabrises del vehicle. I fa 5 anys es va presentar oficialment el projecte de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera en un acte celebrat al Molí d'en Puigverd de Palafolls. A la trobada hi van assistir representants dels ajuntaments de la zona, pagesos, cooperatives i membres de la comunitat educativa. El projecte es va plantejar com una eina estratègica per preservar i potenciar els terrenys agrícoles de tota la zona de la Baixa Tordera, entre ells el terme de Palafolls, considerat com un dels més fèrtils de tot Catalunya, amb l'objectiu de garantir-ne la continuïtat i promoure un model alimentari més saludable i sostenible. I just avui fa 10 anys, les caminades del cicle Pas a Pas es tornaven a acostar a la ciutadania als espais naturals del municipi i al seu entorn. En aquella ocasió, la proposta portava els participants des de Palafolls fins al delta de la Tordera, sota el lema de Palafolls fins al delta de la Tordera, natura i bany. Es tractava d'una passejada de baixa dificultat que permetia descobrir espècies de fauna i flora poc habitual, sempre amb l'acompanyament d'un guia naturalista. De fet, aquella sortida, com dèiem, acabava just a la zona del delta, la desembocadura del riu Tordera, que ara seria ja impensable perquè és totalment prohibit el pas en aquest tram final del riu. Aquesta és la nostra hemeroteca del 17 de juny.

0: Anem ara a fer una ullada a la previsió, no meteorològica, però sí cultural. Ja sabeu que cada dia aquí a l'informatiu tenim una petita pinzellada cultural, una proposta que ens acosta al nostre company Jordi Pratsavalls, l'home cultura de Ràdio Palafolls, i avui ens ve a parlar d'una festa major petita. Jordi.
1: Hola Marc, avui us vull parlar de la festa major petita de Sant Joan a Pineda, que comença aquest divendres i s'allarga fins al pròxim 24 de juny, amb diferents activitats com la del mateix divendres, la revolta gegantera, que acabarà amb la moguda gegantera a la plaça del Mar a la nit, o també altres activitats com, per exemple, l'espectacle Una estona amb en Joan Pera, que es farà diumenge a partir de 7:45 del vespre a plaça Espanya, o els actes més tradicionals com l'ofici solemne o les sardanes el dimecres 24 de juny. A part de tot això, la festa major petita també inclou les activitats reivindicatives com el Pride de Pineda o les diferents revetlles de Sant Joan.
0: Doncs vinga, apuntem aquesta festa major petita a la nostra agenda. Gràcies, Jordi, i fins demà.

0: Avui temperatura mínima a Palafolls 17 graus i mig, la màxima rondat als 20 bastant llargs. A l'hora del migdia anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. A aquesta hora anem a connectar amb el nostre meteoròleg, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols, núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, res, 1-2 graus, i les màximes es faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogó continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la resta d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
0: Gràcies, Quim. Dèiem la màxima ha estat de 20 i tants, perquè de fet ha estat 29 graus la màxima avui registrada al municipi de Palafolls.

0: arriba el moment de tancar l'edició del nostre informatiu d'avui dimecres. Ho fem, com sempre, fent una actualització de què és el més important que us hem explicat en el temps informatiu d'avui, començant amb l'arribada de la calor i de la proximitat de la revetlla. Amb tot això, l'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia que obliga els propietaris a realitzar la neteja dels solars abans del 23 de juny, una mesura que preveu o es fa bàsicament per prevenció d'incendis, que inclou la poda de branques baixes i el desbrossament d'herba seca sota l'amenaça de sancions. Aquesta preocupació pel manteniment de l'entorn es trasllada també a la platja de les Fàbriques de Malgrat de Mar, on s'ha delimitat un sector per tal de protegir un niu de 4 ous de corriol petit, que és una au protegida que nidifica directament sobre la sorra i que requereix tranquil·litat per garantir la supervivència de la posta i, per tant, de l'espècie. Com dèiem, una part de la platja de Palafolls de Malgrat que està delimitada i que no es pot accedir. En una línia similar de compromís amb els animals, els alumnes d'infantil de l'escola de Masprats han empaparat el municipi amb cartells per incentivar l'adopció dels gats més adults de la protectora d'animals de Palafolls, com en Rombito o l'Olivia, que sovint queden en un segon pla respecte als cadells, que són els preferits a l'hora de ser adoptants. I d'altra banda, la programació festiva guanya protagonisme amb la proposta de la colla dels Maduixots, que ja sabeu que organitza la Revetlla Popular de Sant Joan a la plaça de Pop, i una jornada que inclourà un sopar de germanor, concerts de versions i un espai segur per poder tirar petards. La gent de les celebracions conviurà aquest divendres amb l'esport d'elit internacional, ja que la Volta Ciclista de Catalunya Femenina travessarà el terme municipal de Palafolls en el tram de la carretera Nacional 2 cap a 5:45 de la tarda, provocant afectacions puntuals al trànsit que requeriran planificació per part dels conductors en la mobilitat d'un divendres a les portes del cap de setmana de Sant Joan i, per tant, amb possibles afectacions importants, en aquest cas en l'estat viari, al seu pas pel nostre municipi. D'aquesta manera, nosaltres ja hem esgotat el temps informatiu d'aquest dimecres. Només recordar que podeu consultar tota l'actualitat de Palafolls a través del nostre portal web a radiopalafolls.cat, de les xarxes socials de la nostra emissora i també gràcies als correus electrònics que us enviem cada dia puntuals a les dues amb tota la informació de la jornada. Res més, i tornem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Són en punt les 7 de la tarda, us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament de Palafolls. Aquesta és, com sempre, l'hora marcada, bé, com sempre no, aquesta és l'hora marcada perquè comenci el ple ordinari del corresponent al mes de juny, deiem que com sempre no, perquè normalment són els dijous i són a les 7. Avui, excepcionalment, aquesta sessió del ple de l'Ajuntament de Palafolls es farà en aquest dimecres a partir de les 8 del vespre, una sessió que, per cert, podeu seguir en directe a través del 107.7 de l'FM, també a través de les nostres xarxes socials. Avui, amb 23 punts a l'ordre del dia, el primer és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. També tenim les informacions de presidència com a punt número 2. A partir d'aquí hi ha tot un seguit trencàs de punts, que són bàsicament per parlar de tant dels pisos de protecció oficial com també del castell, aquestes obres finançades pels fons europeus del Next Generation. El punt número 9 passaríem, saltaríem fins al punt número 9, que és no compta el ple de decrets de delegació de competències per celebrar matrimonis civils. El 10 és donar compte, en aquest cas, de l'Ajuntament, a la plenari de la vocació temporal de competències delegades del segon tinent d'alcalde. El número 11 també és donar compte, en aquest cas, del nomenament de personal eventual, és a dir, un càrrec de confiança, del nou càrrec de confiança com a assessor urbanístic a l'Ajuntament de Palafolls. Hem informat també en els informatius d'aquesta casa. El punt número 12 és donar compte d'una fermesa d'una sentència, en aquest cas d'una sentència, com deien, del contenciós administratiu de Barcelona. El 13 és donar compte de la fermesa interlocutòria, en aquest cas també d'un recurs de reposició interposat contra un recurs d'apel·lació. També tenim el punt 14, que és un altre donar compte d'una modificació de transferència de crèdit, modificació pressupostària, precisament és el que vindrà després, el punt número 15. El 16 és la declaració especial d'interès i d'utilitat municipal de les obres que ha fet la Fundació del Molí al carrer Major número 20. El punt número 17 és l'aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de recollida i acollida d'animals domèstics. El 18 és l'aprovació de l'accés a miraments i certificació dels treballs i obres de renovació de millora de la xarxa de distribució en baixa, en el cas de Ciutat Jardí. El número 19 és la delegació de competència i la tramitació de l'expedient relatiu a l'encàrrec efectuat a la concessionària del sanejament per executar les obres d'abastament d'aigua potable en alta. El 20 és l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió del Consell Comarcal del Maresme a l'Ajuntament de Palafolls per la contractació del servei RULA. El 21 és el Consell de Participació Territorial d'Adolescents, que és la creació d'aquest Consell de Participació Territorial. I també el 22 és una moció que presenta conjuntament totes les forces municipals i els regidors no adscrits, en aquest cas de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, en especial al Parc de Bombers de Malgrat de Mar. El punt número 23 és, en aquest cas, el darrer, que és el de precs i preguntes. Avui, sala de plens, especialment plena. Veiem samarretes amb el lema de no volem la benzinera, per tant, segur que en el torn obert de precs i preguntes, al tram final del plenari, hi haurà, doncs, o es parlarà d'aquesta benzinera. Avui, com dèiem, sala de plens plena de gom a gom per seguir aquesta sessió ordinària corresponent, com dèiem, al mes de juny. Són 23 els punts a l'ordre del dia, molts d'ells són bàsicament de donar compte. De fet, no s'haurà de votar cap punt fins ben bé, ho comprovem, fins al punt número 15. Els 14 primers, excepte el primer, que sí que és l'aprovació de les actes de la sessió anterior, la resta seran bàsicament donar comptes, per tant, donar explicacions sobre temes municipals. A aquesta hora falten encara regidors per asseure's a la taula principal de la sessió plenària. Veiem que manquen algun dels regidors, val a dir que un d'ells serà connectat per internet. No serà avui present a la sala de plens, però sí que votarà i seguirà la sessió de forma telemàtica amb una, en aquest cas, controlada des de la mesa principal d'aquesta sessió plenària, mesa tant d'intervenció com de secretaria, que és qui controla les votacions. Per tant, doncs, sessió plenària, com dèiem, 23 punts a l'hora del dia, hauria de començar de seguida. Veiem que encara manquen, com dèiem, alguns regidors, no molts, per tant, segurament la sessió començarà en breu. Veiem Palafolls som ja hi som tots, els socialistes també, els dos regidors no escrits, Esquerra, com dèiem, faltaria el regidor Jordi Villaret, que ja excusa la seva presència, com dèiem, que sí que serà de forma telemàtica en per seguir aquesta sessió plenària. Començarem de seguida aquesta sessió. Comença el ple del mes de juny a l'Ajuntament de Palafolls.
1: Bé, bona tarda a tothom. Iniciem el ple ordinari del mes de juny, excusant la presència física del regidor, el segon tinent d'alcalde, que està connectat via telemàticament. I com sempre, iniciem el ple amb l'aprovació de l'acte anterior alguna qüestió? No? Senyora secretària, per sentiment. Seguim amb les informacions de presidència. I com sempre, dintre l'agenda d'activitats del municipi, comencem amb el FEM Palafolls. Deixo la paraula a la senyora regidora de festes, en aquest cas.
2: Bueno, doncs com bé els hi vaig explicar, bona nit a totes i a tots, com bé els hi vaig explicar en el darrer ple, el mes de juny venia molt farcit d'actes. La setmana passada vàrem tenir la festa de Sant Lluís, una festa molt participada. Aquest cap de setmana descansem i agafem aire, i el dia de Sant Joan tenim la revetlla a la plaça de Popi, i a partir de divendres que ve doncs ja podem gaudir del FEM Palafolls amb la fira Fora Stocs i amb tots els descomptes que ens han preparat els nostres comerços. I a més, com ja saben, tenim aquesta zona de vila ja en el parc de les Esplanes, on es pot degustar. Els restauradors que hi han volgut participar doncs tenen un stand, i doncs on podrem participar i passar una bona estona, i una bona acompanyada d'una bona música. El que sí que m'agradaria dir, recordar, doncs, que aquest any hi haurà, en el transcurs de quan vagin passant totes les festes, doncs, des de l'àrea de cultura i també des de l'àrea de joventut, doncs, hi ha una aposta molt forta per el talent local, no? I a tots els esdeveniments doncs, hi tindrem artistes, si no del mateix municipi, dels municipis del costat.
1: Alguna qüestió? Volíem comentar? No? Passaríem a la segona informació, que seria la finalització del Consell d'Infants. Senyora regidora d'Educació, en aquest cas.
2: Crec que va ser dilluns, sí, dilluns, no? Que va haver-hi la cloenda, no?, d'aquest segon any del Consell d'Infants, i avui hem deixat a la taula, no?, de cada regidor doncs un conte doncs, que han elaborat durant el transcurs, així com també de moltes activitats que ens van ensenyar i ens van presentar aquest dilluns als infants, no? I en aquest conte és la història d'en Martí, doncs un infant que mitjançant un somni doncs coneix el patrimoni de Palafolls, no? I el que varen posar molt en valor, doncs, que cal conèixer el patrimoni, cal conèixer i és l'única manera de, si el coneixem, de poder-lo estimar i de poder-lo respectar.
1: Alguna qüestió sobre això? Tenen vostès sobre la taula els contes que podran endur-se a casa seva per llegir-los, per llegir. Molt bé, passaríem al darrer punt, que seria el resultat el resultat que vam rebre de la Mancomunitat de Residus a l'última assemblea respecte als resultats de l'any 25 dels quatre municipis que formem part de la Mancomunitat, que són Palafolls, Malgrat, Pineda i Santa Susana. Són resultats actualitzats de l'any 2025 i es corresponen al nivell de gestió de la selectiva, que altres vegades hem parlat en aquesta taula. Recordin que el percentatge exigit per la Unió Europea és del 55%, i els resultats de l'any 25, per una població equivalent a 29.400 habitants a Malgrat de Mar, el concepte de població equivalent té en compte les pernoctacions que es facin en els hotels, en aquest sentit, no? A Malgrat em sembla que està ratllant els 20.000 habitants, doncs té una població equivalent de 29.400 habitants i té una recollida selectiva bruta total del 51,64%. Palafolls, per una població equivalent de 11.559, equivalent, estem just als 10.000, 10.100, però per una població equivalent dels 11.559 habitants, estem a un 50%.

Hem augmentat 4 punts, ens manté en aquest límit, en aquest sostre de vidre que sembla que existeix amb la recollida amb contenidors oberts. Tots 4 municipis tenim el mateix sistema de recollida de contenidors oberts. Ens acosta aquest 55 que és exigible ara, però que de seguida es convertirà en un 60% i que segurament no complirem. Ja no complim el 55, doncs segurament ja no complirem el 60% tampoc, d'acord? La bona notícia és que hi ha hagut aquest increment, i que a més tenim unes dades per fraccions també que són correctes, positives, i sobretot un nivell d'impropis que vol dir que és aquesta part de contaminació sobre la selectiva, sobre el plàstic, sobre el cartró, sobre l'orgànica, no? aquest nivell d'altres fraccions que van als contenidors que no toquen, no? Que és molt baixa a Palafolls. No és així als altres municipis, però a Palafolls és molt baixa. Això vol dir que a grans trets la meitat de la població de Palafolls practica la recollida selectiva, i aquesta meitat que la practica molt bé, d'acord? Ara només s'ha de convèncer a l'altra meitat perquè també la practiqui, però això ja serà qüestió del proper mandat. Alguna qüestió que vulguin comentar sobre això? No? Molt bé, doncs passaríem al punt ja número 3, que dació de compte dels decrets d'alcaldia 2398 del 2026 al 3005 i dels acords de junta de govern local presos a partir del 13 de maig i fins al 2 de juny, juntes de govern local de la 18 a la 20. Alguna qüestió sobre això? No? Punt número 4. Donar compte al ple del decret número 2894 de data 2 de juny del 2026 de modificació del contracte d'obres per la construcció d'una promoció municipal d'habitatges de protecció oficial amb redacció, projecte executiu, estudi de seguretat i salut, control de qualitat ambiental i direcció d'execució a Palafolls d'una promoció de 20 habitatges de protecció oficial en dos edificis energèticament eficients al carrer Pi i Maragall, números 28 i 30, sector 29 de Palafolls, d'acord amb les especificacions del Reial Decret 853/2021 de 5 d'octubre i la resolució del 18 de maig que regula els ajuts per la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation Unió Europea. Recordin que en els plens anteriors ja vam indicar que passaria aquesta modificació de contracte d'obres que s'adequava o que tenia en compte l'adequació de les superfícies finals, que no modificava la xifra final del cost d'obres, però sí que modificava la xifra de la subvenció rebuda, d'acord? Donem a compte en aquest sentit del decret en el qual s'aprovava això. Alguna qüestió sobre això? No? Punt número 5. Donar compte al ple del decret número 2925 de data 4 de juny de 2026 d'aprovació de la certificació d'obra número 7 corresponent a l'execució d'obres per la construcció d'una promoció municipal d'habitatges de la protecció oficial amb redacció, projecte executiu, estudi de seguretat i salut, control de qualitat ambiental i direcció d'execució a Palafolls dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb els fons Next Generation Unió Europea. Bé, ha estat la certificació d'obra número 7 per valor de 626.059,50 cèntims. Ja n'hem aprovat, per tant, 6 abans. No sé si hi ha alguna qüestió que vulguin comentar sobre això. No? Molt bé. Sí. Número 6. Donar compte pel ple del decret número 513, data 19 de maig de 26, d'aprovació de la certificació d'obra número 6, corresponent en aquest cas a l'execució d'obres de dotació, consolidació i restauració per les àrees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 del recinte Sobirà i completar les àrees 1 del recinte Sobirà i 7 del recinte Jussà a desenvolupar per la restauració parcial del castell de Palafolls per la millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation Unió Europea. En aquest cas, doncs, es tracta de la certificació número 6 de l'aprovació del decret per un valor de 340.661,50 cèntims. Alguna qüestió sobre això? No. Passaríem, doncs,

0: Vamos al punt número 7. Donar compte al ple del decret número 2723, data 27 de maig del 26, de donar-se per assabentat dels comunicats realitzats per la contractista sobre la subcontractació durant l'execució de les obres de dotació, consolidació i restauració de les àrees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 del recinte Sobirà i completar les àrees 1 del recinte Sobirà i 7 del recinte Jussà a desenvolupar per a restauració parcial del castell de Palafolls per la millora de la competitivitat turística i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic dins del pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation. En aquest cas, com vostès sabran, hi ha un control molt exhaustiu de totes les subcontractacions que fan a les empreses que han guanyat la licitació. En aquest cas estem parlant de l'empresa que ha dut a terme la part d'obra del castell, no? Hi ha un total de 13 subcontractats, en l'expedient tenen vostès el llistat dels 13 subcontractats, amb les xifres que ascendeixen a un total d'uns 670.000 euros més IVA de subcontractacions. Totes aquestes subcontractacions saben vostès que han hagut de passar tots els processos de control, així com també les nostres relacions inexistents amb cadascun d'ells. Alguna qüestió? No? Punt número 8. Donar compte al ple del decret número 2779 en data 29 de maig d'aprovació de la certificació d'obra número 7 i final de les obres finançades amb el Fons Next Generation corresponents al contracte de dotació, consolidació i restauració de les àrees de totes les àrees del castell. Ja està, vale? No cal que llegeixi tot el... Bé, es tracta de l'última certificació d'obra, en aquest cas per un total de 817.068 euros amb 74 cèntims. Recordin que les obres segueixen amb la despesa que financem des de l'Ajuntament, no des dels fons Next Generation, i aquesta és la darrera certificació d'obra. Alguna qüestió sobre això? No? Molt bé, passaríem al punt número 9. Durant compte el ple dels decrets de delegació de competències per celebrar matrimonis civils dictats durant el mes de maig del 26, com ja saben, matrimoni que se celebra i que no celebra l'alcalde, està delegat. Alguna qüestió sobre això? No? Doncs passaríem al següent punt. Punt número 10. Donar compte al ple del decret número 2459, en data 15 de maig de 2026, de vocació temporal de les competències delegades en el segon tinent alcalde. Bé, com ja saben, el segon tinent alcalde ha tingut una petita topada a nivell de salut, i això ha fet que temporalment les competències les hagi recuperat l'alcalde, d'acord? Aquest és el decret en qüestió. En breu espero poder tornar a delegar. Alguna qüestió? No? Molt bé. Passaríem al punt número 11. Donar compte al ple del decret número 2559, de data de 20 de maig de 2026, denomenament de personal eventual com a assessor urbanístic de l'Ajuntament de Palafolls. Bé, com ja saben, hem parlat llargament en aquest ple també. El dia 19 de juny es jubila l'arquitecte municipal, que passa a concórrer com a condició de personal eventual a partir del 20 de juny, i per tant amb les característiques que es corresponen al personal eventual, que vol dir que en qualsevol moment es pot decidir la seva desvinculació de l'Ajuntament, i en qualsevol cas amb l'acabament del mandat, i per tant aquest equip govern també cessa aquest càrrec eventual. Alguna qüestió sobre això? No? Passaríem doncs al punt número 12, que seria donar compte de la fermesa de la sentència 127/2026 de data 7 de maig del 26, dictada per la secció del contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Barcelona, plaça número 11, en el seu recurs abreujat 260/2023-41A. Senyora secretària, té la paraula.
1: Bona nit a tothom. De conformitat amb la modificació de la llei orgànica, el que abans anomenàvem tribunals contenciosos administratius, ara són tribunals d'instància. En aquest sentit, és la sentència ferma amb una desestimació d'una reclamació patrimonial que va entrar per via administrativa. Una persona va demandar una indemnització per una caiguda de la via pública. En via administrativa se li va denegar la reclamació, i en via judicial es va confirmar la denegació de la procedència, i el que donem ara compte és de la fermesa de la sentència. Per tant, ja ha transcorregut el termini que hi havia per poder posar recurs en segona instància, i ja finalment no s'ha interposat.
0: Alguna qüestió sobre això? No? Passaríem al punt número 13, que és donar compte a la fermesa de la interlocutòria número 112/2026 de data 16 de febrer del 26 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa secció segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per satisfacció extraprocessal i de la interlocutòria posterior de data 17 de març del 26 que desestima el recurs de reposició interposat contra aquella en el seu recurs d'apel·lació número 1363/2025-CU. Senyora secretària, tradueixi.
1: En relació amb una demanda via contenciosa que es va interposar sobre unes quotes que havien girat des de l'organisme de gestió tributària, el jutjat va determinar que s'havien de retreure actuacions per un defecte de notificació i per tant s'havia de tornar a iniciar el procés. No entrava en el fons de l'assumpte, no va pronunciar-se sobre si eren pertinents o no les quotes, però sí que el procediment de notificació s'havia de repetir i per tant s'havia d'iniciar de nou. La part demandant va fer recurs contra aquesta interlocutòria en aquest cas, i el jutjat el que entén és que no hi cap recurs, entès que la satisfacció extraprocessal vol dir, entenent que hem estimat la retroacció d'actuacions i per tant s'han de tornar a realitzar el procediment, no procedeix cap reclamació respecte a les quotes, sinó que en tot cas, si això un cop es notifiqués degudament ho volguessin impugnar, no seria ara el moment processal.
0: Per més dades, estem parlant de la finca mare de Ciutat Jardí, d'acord? I de tant en quant la divina providència ens ajuda i fa que una sentència d'aquestes anul·li una estratègia determinada, perquè mentre aquest procediment ha estat en procés, diguéssim, encara no s'havia pronunciat el jutjat, doncs els propietaris de la finca mare, els que quedaven, s'havien venut les seves participacions. Com que la sentència diu que s'ha de retrotraure, vol dir que han de tornar al moment inicial, quan sí que eren propietaris, i per tant podem seguir lluitant per poder recuperar els més de 120.000 euros que ens deuen aquests propietaris, d'acord? Per això els propietaris havien presentat un recurs i el jutjat diu que no ha lugar, vale? Alguna qüestió sobre això? No? Passaríem al punt número 14. Donar compte al ple del decret número 2873 de 2 de juny d'aprovació de modificació número 7, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit d'altres aplicacions i de generació de crèdit per majors ingressos. Bé, aquesta no és la modificació pressupostària, és el següent punt, la modificació pressupostària de cada mes. Aquesta és una modificació pressupostària que s'ha hagut de fer de forma interna i per tant es pot fer d'aquesta manera i donar compte al ple en la mateixa aplicacions vinculades, diguéssim, i que s'ha dut a terme perquè hi ha hagut un escreix en la millora dels espais fluvials, en les obres que s'han fet a la zona de l'espai fluvial de la Gorg de... Són Puig. Sempre confongo amb Son Puig, són Rures, són Puig, allà a tocar del Pipicant. Els que tinguin l'acostum d'anar a passejar veuran que hi ha tota una sèrie d'actuacions amb unes estaques que s'han col·locat, un camí que s'ha senyalitzat perquè la gent faci i a més s'ha actuat també per facilitar, dic facilitar perquè el diguéssim que el límit de l'aigua és molt proper a la superfície, no? I s'ha generat aquesta bassa per tal de generar una zona naturalitzada. És una subvenció de la Diputació de Barcelona, a última hora ha fet falta aquests 2.063,57 euros, i per tal de complir amb els terminis vam haver de fer aquesta modificació per poder fer el tancament d'aquest projecte, i s'ha aprofitat també per incloure-hi l'aportació aquesta de l'Oficina de Suport i Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya amb aquests 1.500 euros que han anat a la biblioteca, d'acord? I ja està. Seria això, una petita modificació que tenia la urgència de fer-se perquè hi hem de tancar el projecte amb termini per justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona. Alguna qüestió? No? Doncs passaríem al següent punt, que ara sí que ja aprovarem, s'haurà de votar, que seria el punt número 15, aprovació de la modificació número 8 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, majors ingressos i romanent de tresoreria per despeses generals. Bé, es tracta bàsicament de petites modificacions que es fan en algunes aplicacions pressupostàries, però sobretot hi ha dues qüestions són més rellevants, no? Començo pels ingressos perquè justifiquen després les despeses. La primera tema seria la incorporació de l'aportació que cada any tenim de l'empresa privada, que són 60.000 euros, que estan, en aquest cas es divideixen amb dues aportacions, 47.500 euros a estudis i treballs tècnics i 12.500 euros a material per mobiliari per cultura i festes populars. I després l'altre gran moviment en aquest sentit és la disposició de romanent de tresoreria per despeses generals, ara que ja s'ha aprovat, ja tenim l'aprovació definitiva i correcta per part del Ministeri, per poder dotar o per poder acabar treballs complementaris en l'entorn de la construcció dels pisos de protecció oficial, i per tant són temes de l'entorn, no així dels pisos, sinó de l'entorn d'urbanització i tot plegat, d'acord? Després hi ha algunes qüestions més, uns diners per porteries de camps de futbol, i també una aportació del Consell Comarcal del Maresme, aportació a l'Ajuntament de Palafolls de 21.030,44 euros, que deuen ser del tema de residus, no? De l'objecció?
2: La part que li correspon a l'Ajuntament de Palafolls per serveis, per conveni, hem de fer una aportació per habitants i per serveis. La d'habitants la teníem consignada en pressupost i la de serveis ens mancava i ens van comunicar l'acord del ple del Consell.
0: Dic com bé serà la senyora Güera, perquè la senyora Güera està en el ple del Consell Comarcal. Això genera una alegria profunda a tots els municipis que han de fer aquest tipus d'aportacions, que bàsicament serveixen per quadrar la comptabilitat del Consell Comarcal, que d'una altra manera no es quadraria perquè no rep el finançament corresponent necessari per part de la Generalitat. D'acord. Alguna qüestió sobre aquesta modificació? No. Pues això sí que s'ha d'aprovar, senyora secretària.
1: Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt s'aprova amb 6 vots a favor del grup municipal d'Esquerra i 7 abstencions, 3 del grup municipal Partit Socialista, 2 abstencions del grup municipal Palafolls-Som, 1 abstenció de la regidora no adscrita, senyora Güera, i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Victòria.
0: Molt bé, passaríem al punt número 16. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres executades consistents en la reforma interior del local comercial al carrer Major, número 20, per la Fundació Privada Molí d'en Puigverd, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen. Bé, tampoc és original aquest punt, afortunadament, vol dir que van obrint botigues, no?, i que van incrementant aquesta oferta comercial que de retruc també alimenta la resta d'oferta comercial del municipi, i com que la Fundació d'en Molí d'en Puigverd té unes consideracions determinades a nivell de social, doncs pot acollir-se a aquesta bonificació del 95%. Alguna, i ho fa efectivament, podria no demanar-ho, però ho demana. Sí. Alguna qüestió? No? Doncs, senyora secretària.
1: Vots a favor? El punt s'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Punt número 17. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de recollida, acollida i assistència d'animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans abandonats i o perduts a la via pública al municipi de Palafolls. Bé, com recorden vostès, es va fer una licitació ara ja fa 4 anys, deu ser, o 5, no deu ser, 4 més 1 més 1, que deu ser, bueno, no recordo. De fet, hi havia dues pròrrogues de 2 anys, ara entraríem a la darrera pròrroga del segon any.
1: 3+1+1. Vam fer la primera pròrroga l'any passat i aquesta és la segona i última.
0: 3+1+1. Doncs això vol dir que entrem a l'últim any de pròrroga, la qual cosa vol dir que l'any que ve haurem de licitar una altra vegada els serveis de la protectora. Alguna qüestió sobre això? No?
1: Pots a favor? El punt s'aprova per unanimitat dels assistents.
0: Moltes gràcies. Passaríem al punt número 18. Aprovació de l'accés de medicaments i la certificació d'obra número 3 i final corresponent a l'execució de les obres i treballs per la renovació i millora de la xarxa de distribució en baixa. Bé, doncs com bé diu el seu propi títol, estem parlant per una banda d'un accés de midaments, que és aquesta part de desviació que pot tenir l'obra i que està correctament controlada i que compleix amb la reglamentació, que són de 9.163,80 €, i una certificació d'obres número 3 i final, per tant s'acaba d'aquí l'obra, de 84.525,48 €. Aquestes obres, recordin que s'estan fent o s'han fet a Ciutat Jardí i que és aquest canvi o restitució d'aproximadament aquest 15% de la xarxa de distribució d'aigua, de subministrament d'aigua en baixa, que sempre aprofito per recordar que queda l'altre 85% per poder fer. D'acord? Això tenia un muntant total de 380.000 €, si no recordo malament, pels que tinguin ganes de fer càlculs. Si el 15% són 385, pues el otro 85% són milions d'euros. ¿Vale? Alguna qüestió sobre això? No? Senyora secretària.
1: Vots a favor? El punt s'aprova per unanimitat dels regidors i regidores.
0: Molt bé. Passaríem al punt número 19, delegació de competències en la tramitació de l'expedient relatiu a l'encàrrec efectuat a la concessionària del Servei Municipal de Sanejament per l'execució, sanejament i subministrament d'aigua, per l'execució de treballs i actuacions corresponents a la fase 1 i fase 3 a executar sobre la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta que operen directament sobre la xarxa de distribució en alta existent i en servei. Bé, com recordaran, a banda de les actuacions en baixa que acabem de comentar, també hi ha una altra subvenció de l'ACA a la qual ens vam acollir i que actua sobre la part de la xarxa en alta, des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons. El projecte s'ha dividit en tres fases. Una fase es licita, que és la fase del tramat de canonada més important que existeix entre els pous i els dipòsits, i les altres dues fases les encarreguem directament a l'operadora de la xarxa per tal d'evitar els problemes que després passa quan operes sobre una xarxa que està en marxa si no és el mateix operador que es pot desentendre del servei, val? I estem parlant de les actuacions en els dipòsits, que tots dos estan en marxa, i del primer tram de connexió de les canonades que connecten amb els dipòsits, d'acord? En aquest punt el que fem és delegar les competències de tramitació per tal de que puguem aprovar per decret d'alcaldia per ser més àgils a l'hora de gestionar tal i com venim fent en altres casos. Alguna qüestió sobre això? No? Senyora secretària.
1: Vots a favor? El punt s'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Punt número 20. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls per la contractació del servei RULA d'atenció dels usos de drogues i pantalles. Cedeixo la paraula a la senyora regidora de Serveis Socials.
3: Bon vespre a tots i a totes. Doncs bé, aquesta és la renovació del conveni que ja vam iniciar el 2024, que és un encàrrec de gestió, o sigui, com a ajuntament nosaltres fem aquest encàrrec al Consell Comarcal perquè així treballem conjuntament amb altres ajuntaments com Tordera, Calella, també s'ha incorporat Vilassar de Dalt aquest any, doncs per fer poder aquesta gestió més eficient, que si ho féssim nosaltres quan som més petits doncs seria més complicat. És un servei que donem ja des de fa un parell d'anys, es fa moltes actuacions també dintre de l'institut i a les escoles. Realment és un servei que dona servei i és molt útil, sobretot per la problemàtica, no? Perquè és un tema de drogues, però també de pantalles, que també ha esdevingut doncs ara mateix un tema important a tractar. I aquest encàrrec doncs té vigència des de l'agost del 26 fins 4 anys més. Gràcies.
0: Alguna qüestió? No? Senyora secretària?
1: Vots a favor? El punt s'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Passaríem al punt número 21, que és la creació del Consell de Participació Territorial dels Adolescents de Palafolls i l'aprovació inicial del seu reglament intern. Senyora regidora d'Educació.
4: Com bé saben, hem treballat el reglament intern, igual que vàrem fer en el seu moment pel reglament del Consell d'Infants, i ja vàrem anunciar, no, que faríem el Consell de Joves, i el que hem fet és adaptar-lo, no, a les necessitats dels joves, i per tant el que estem aprovant és aquest reglament per tal que al setembre doncs els alumnes de primer i de segon d'ESO doncs puguin constituir aquest Consell d'Adolescents.
0: Bé, com que ha estat un punt tractat i treballat conjuntament, suposo que... Sí? Doncs no hi ha... Perfecte. Doncs això, que la gent sàpiga que s'ha treballat conjuntament i que, per tant, s'ha avançat entre tots els grups presents. Senyora secretària?
1: Vots a favor? El punt s'adopta per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a la darrera part de control, que seria el punt número 22... Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Esquerra, el Partit Socialista, Palafolls Som, la regidora no escrita Dolors Agüera, el regidor no escrit Martí Victòria, de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Senyora regidora de Seguretat, en aquest cas.
4: És una moció que els bombers voluntaris de Malgrat ens varen demanar doncs que si ens hi volíem afegir, volíem presentar, que si me permeten, i per no allargar massa més, doncs el que faré és llegir doncs els acords, tal, i després és una moció que presentem tots els grups municipals perquè hi estem tots d'acord, valent. Manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Palafolls a les reivindicacions dels bombers precaris anomenats bombers voluntaris, reconèixer públicament la seva tasca essencial per la seguretat del municipi i del territori. Segon, instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals als anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties, i tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu, i quart, traslladar aquests acords als Departament d'Interior, al Parlament de Catalunya, i fer arribar públicament el reconeixement institucional del municipi als bombers voluntaris que donen servei al nostre entorn.
0: Bé, alguna qüestió que vulguin afegir a banda de la vergonya de tenir els voluntaris així d'aquesta manera? No? Doncs, senyora secretària.
1: Vots a favor? La moció s'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Passaríem doncs al punt de precs i preguntes. No hi ha preguntes plantejades, precs tampoc. Genial. Doncs acabaria aquí la part resolutiva de la sessió i donaríem finalització també a les nostres funcionàries habilitades, i donaríem pas al públic perquè pugui plantejar el que cregui convenient. Dues paraules.
5: Hola, como sabéis, el tema que estamos aquí la mayoría es por el tema de la famosa gasolinera de la calle Pasada. Creo que Nosotros, como vecinos, hemos reunido con todos vosotros, con Palafolls OM, con el PSC, vinisteis a la reunión que hicimos en el teatro. Con el resto no tengo el placer de conoceros. Un poco es actualizar en qué punto estamos ahora a nivel de los vecinos.
0: Amb l'equip de govern també, ¿eh? Amb l'equip de govern també.
5: Sí, perdona, ¿eh? Amb l'equip de govern nos hemos reunido dos veces.
0: Vale.
5: Ahora iba Francesc, no te preocupes. Entonces, vamos a hacer un poco de resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Así a nivel general, para poner puntos en común. Para después lanzaros una pregunta a todos vosotros, por inquietudes que tenemos los vecinos. Desde que salió en exposición pública el tema de la famosa gasolinera, pues bueno, los vecinos empezamos a agrupar, hicimos un grupo, el equipo de gobierno nos recibió enseguida que quisiste hablar con ellos, pues tuviste la deferencia de agilizarlo. Allí nos explicasteis los famosos planes urbanísticos de Palafolls 2006-2012. Creo que ya me los sé de memoria, son nada más de oírlos. A la semana siguiente, como teníamos preguntas técnicas, aquel ya no pertocaba porque no era difícil tener respuestas sobre ellas. Nos reunimos con los técnicos del ayuntamiento, creo que estaba el arquitecto y el ingeniero. Nos dijeron que el proyecto para ellos estaba bien, que cumplía con todas las ordenanzas municipales. A partir de aquí hicimos una reunión con todos los vecinos a través de un grupo de WhatsApp, que ahora somos unos 110, si no recuerdo mal, en el teatro. En esa reunión, pues una de las principales, bueno, la principal acción que nosotros fijamos aquel día era contratar los servicios de un abogado experto en urbanismo, el cual ya hemos contactado con él, hemos mantenido una reunión la semana pasada con él, ¿vale? Y a partir de aquí nos hemos reunido con Palafolls OM, vino aquel día en el teatro, vino el PSC. Y todos nos disteis un input bastante parecido a lo que nosotros queremos, ¿no? Que es que parece ser que todo nos dijisteis que no queréis gasolinera, ¿no? Esto a nosotros nos da cierta tranquilidad. Lo que sí queremos, y es una cosa que creo que es básica, creo que nosotros somos un grupo de sensibilidades totalmente diferentes. Esto es evidente, no somos apolíticos en este sentido, por lo menos yo, no, aquí mi ideología política no entra. Lo que sí quiero es que, ya que estáis aquí todos, me gustaría haceros la pregunta y que os mojarais, ¿quién de vosotros quiere o no quiere la gasolinera en la calle Pasada? Y que quede aquí, que todo el mundo quede retratado o no. Me gustaría mucho la palabra retratado, no sé si es la más adecuada, pero aquí ahí va, ¿no? Para ver si estáis de acuerdo o no en la instalación de la gasolinera. Sé que el equipo de gobierno está trabajando, vamos a presentar alegaciones. Veremos qué alegaciones nos dicen que tenemos que presentar. No estamos de acuerdo, se hablan de muchas cosas, pero no tenemos nada fijado. Y esta es mi pregunta, ¿no? Preguntaros a vosotros uno por uno, me da igual el orden. Si quiere empezar, si un alcalde le dejo la que tenga preferencia, y que dijerais si estáis o no estáis de acuerdo con la gasolinera. Esta es nuestra principal preocupación. Como ya sabéis, no es que no estemos de acuerdo con una gasolinera más en el pueblo, eso es un tema que entraría en otras competencias. No la queremos en el lugar donde está ubicada. Esto, creo que esto es un punto importante, y creo que así lo hemos manifestado con los que hemos tenido el placer de sentarnos y comentarlo.
0: Molt bé. Com que ja ens hem reunit, ja ens coneixem, ja hem parlat gairebé de tot. No entenc perfectament el neguit i la circumstància que pugui generar aquesta situació. Serveix aquesta circumstància també per, com bé deies, per aprendre quatre coses, no?, de com funciona, si més no des d'un punt de vista legal i urbanístic, no?, un municipi, que moltes vegades no respon tant al sentit comú, no? Perquè per sentit comú tenim suficients benzineres a Palafolls de sobres, no hi ha tants de cotxes per tantes benzineres, diríem, no? Per sentit comú, situar una benzinera en un àmbit residencial no sembla que sigui la millor circumstància, ni molt menys, no? però resulta que hi ha altres elements normatius que tenen més pes que el sentit comú, com esteu ara mateix amb aquest procés acabant de conèixer vosaltres, i no us diré que nosaltres també, perquè no ens esperàvem aquesta proposta. Jo no tinc cap problema com a alcalde, i els regidors del meu grup suposo que tampoc tindran cap problema en dir-ho. Si algun regidor creu que no ha de posicionar-se, doncs que no es posicioni, no d'allò. Jo, com que crec que ja ho he dit a TV3, doncs ja no ve d'aquí, que diríem, eh? És a dir, a mi no m'agrada aquesta vaginera d'aquí, no m'agrada perquè és el frontal del municipi, no m'agrada perquè crec que hi hauria d'haver-hi altres elements que també estan previstos en aquest pla de millora del 2012, que podrien ser-hi tranquil·lament, i per tant no m'agrada aquest projecte. No. Ara, com bé us he dit sempre, hi ha una qüestió de legalitat, que en ello estamos, que diríem, no? Crec que el posicionament és prou clar.
4: A mi tampoc m'agrada, jo no vull una benzinera a l'entrada del meu municipi. Crec que aquell espai podria tenir mil coses diferents a una gasolinera.
3: Doncs bon vespre. A mi tampoc m'agrada gens, de fet jo vam manifestar com vam fer la primera reunió amb nosaltres, no vull aquesta benzinera aquí, no pertoca una benzinera aquí. La llei, doncs, i el que deia l'alcalde, no? el planejament urbanístic, per això ja també és la garantia, no? Que tenim tots els ciutadans, s'ha de lluitar per tots els fronts per aconseguir, doncs, que aquesta benzinera no vagi allà a un altre lloc, o és igual, o que no vagi, però allà que no hi hagi la benzinera.
5: Bé, doncs jo, senzillament, bon vespre a tothom. Sumar-me al que s'ha dit fins ara per part dels altres membres de l'equip de govern i l'alcalde, evidentment no ens agrada, a mi particularment tampoc, i hem de buscar la manera, doncs, de que això, que és una voluntat que no volem que es faci, doncs que des d'un punt de vista jurídic i legal, doncs, poder trobar-la. Però és evident que estem al vostre costat i que tenir una gasolinera en aquesta ubicació és de sentit comú, com dèiem fa moment, que no és del gust de ningú.
6: Bones, és igual, ja fem servir el mateix. Jo no vull que la benvinguda al nostre poble sigui una benzinera. Penso que Palafolls té moltes altres virtuts que no queden definides amb una benzinera. Evidentment no visc allà, però si visqués tampoc la voldria, però és que com a ciutadana de Palafolls no la vull. Ens vam manifestar, clar, li vam dir al François, escolta, quan vam parlar d'aquest tema, alguna cosa hem de poder fer, i que el François també ens va explicar a tots nosaltres, no, el tema legal, perquè tots de primeres és allò que dius, no, que l'Ajuntament ho pari, però clar, quan ens va explicar que no podia parar, va ser aquí la nostra gran decepció com a equip, i clar, però s'ha de fer alguna cosa, vull dir, això va quedar també entre nosaltres, a dir, no pot ser que no es pugui fer res. Per tant, el màxim suport, i feu el que feu, jo estaré al vostre costat.
7: Bon vespre a tothom. Jo, com a Rosa Maria García, de forma personal, estic també en contra de la benzinera. No m'agrada el lloc on hi va. Com a grup municipal, els meus companys se posicionaran igualment, perquè tenim aquí una companya que està molt implicada en el tema també. I a nivell de partit, el que es van comentar, hem presentat les al·legacions dintre de termini, al·legacions sobre el tema de que el projecte, l'empresa presenti més documentació, el tema de trànsit, de mediambiental, soroll, de escàndal veïnal, sobre el tema de la contaminació lumínica. Les hem presentat dintre de termini, i també hem presentat una instància sol·licitant informació a nivell urbanístic que ens va arribar per part de l'Ajuntament, no recordo si va ser divendres o va ser dilluns. L'hem derivat als serveis jurídics del partit, del PSC, l'estan valorant, l'estan treballant, i el que deien els meus companys, a nivell legal, a nivell normatiu, podem actuar i podem fer alguna cosa, allà estarem amb vosaltres, al vostre costat.
8: Bé, bon vespre. Bueno, en principi subscriure tot el que hem dit fins ara aquí, tant per part dels regidors com del públic. Evidentment, a mi tampoc m'agrada aquesta benzinera, ja ho vam deixar clar el dia en el en el teatre de la reunió i a més de no agradar-me, doncs, m'ofereixo a seguir col·laborant amb els veïns i veïnes afectats o amb tot el poble, perquè bàsicament aquesta és una acció que afectaria tot el poble, no?
9: Hola, bon vespre. A mi tampoc m'agrada i ja ho sabeu que estic fent moltes coses per ajudar i espero que no la posin. I força i molts ànims, eh? Moltes gràcies.
10: Bueno. Demaneu un posicionament públic, ja ho hem fet a xarxes socials i demés. És evident que ningú vol una benzinera, però com a regidors jo crec que tenim un altre tipus de responsabilitat, no? I el dia que vam fer la reunió amb els veïns, que van fer nosaltres la petició, vam estar el dia del teatre, us vam escoltar, hem demanat la informació, tenim pendents la reunió amb els tècnics, que no ha pogut ser abans per fets sobrevinguts que no tenen res a veure amb la voluntat de Palafolls-Som. No hem parlat amb l'equip de govern perquè nosaltres entenem, no ens perdem mai cap reunió de l'alcalde amb els veïns. Entenem que el mateix que va explicar la setmana passada als veïns a la plaça és el mateix que ens parlaria nosaltres a porta tancada. Nosaltres aquí sí que tenim com a regidors una responsabilitat i és, evidentment, no volem la benzinera, evidentment creient que no hauria d'estar aquest projecte 2 anys sobre la taula, creiem que se podien haver fet coses molt abans, seguint la llei, creiem que tindrem problemes legals, ja ho dic ara. El maco seria dir que us recolzo i res més i passar el micro a un altre, però això no és Palafolls-Som, no seríem nosaltres i la nostra responsabilitat ens porta a dir que hem comès... nosaltres no, perquè no estàvem, però 2 anys, o sigui, si no arriba a ser perquè vosaltres formeu aquest moviment, ningú estaria posicionant-se, perquè nosaltres encara no tindríem cap notícia, no hauria passat per al ple i se continuaria treballant. S'està dient que no s'està d'acord amb la benzinera, no tinc per què dubtar-lo, però la realitat dels documents, que encara no hem acabat d'inspeccionar, perquè només el projecte de benzinera són 800 planes. Nosaltres hem tingut accés a aquests documents a partir del dilluns a la tarda per un problema tècnic. La realitat és que el dia 6 de febrer s'estava fent una reunió amb l'equip d'urbanisme modificant temes estètics a la benzinera, amb la qual jo entenc els drets dels veïns, els comparteixo. Ningú de la taula viu davant de la benzinera. És veritat que l'origen del problema segurament ve del pla de millora urbanístic del 2011, però també és veritat que l'equip de govern porta 7 anys governant i se podria haver modificat i se podria haver tancat perquè això que avui passa no passés. L'altre dia me proposàveu fer-ho ara. No tenim inconvenient, però és veritat que el promotor tampoc és un beneit. Vol la benzinera aquí per un motiu concret. Se li ha donat durant 2 anys les expectatives de que podria fer aquesta benzinera. El dia 6 de febrer encara se li demanen modificacions estètiques sobre la benzinera. Evidentment tindran recorregut legal. I el problema que jo veig és que seria genial aconseguir que la benzinera no s'arribés a posar, però també hem de ser conscients que tindrà conseqüències després legals. I com a regidora me sento compromesa no només amb els veïns que patireu aquesta benzinera si se termina fent, sinó amb tots els pobles. I una demanda que a més tenim un històric, o sigui, fa, em sembla que va ser aquest ple passat o l'anterior, van tenir una sentència desfavorable contra l'Ajuntament per retrasar precisament un tema de reparcel·lació en un altre sector. És a dir, entenc que no volem la benzinera, entenc que ara, quan vosaltres us heu mogut, tothom vol posar fil a l'agulla, però entenc que hem estat 2 anys deixant que aquests promotors i aquests propietaris pensessin que la benzinera aniria endavant. Han pagat 6.000 euros en taxes, que no és el problema perquè segur que no els vindrà d'aquí, però quan tu fas aquests moviments és molt difícil pensar que no aniran a per totes amb el tema judicial. I el poble és per tots i és de tots. Com a regidora, torno a dir, Palafolls som, no ha dubtat ni un minut en dir que no estem d'acord amb la benzinera. Hem fet tot el que nosaltres hem pensat que feia. Se'ns acusa de solucions simplistes. Per nosaltres el més fàcil va ser demanar-li als propietaris una reunió i preguntar a què estaven disposats, què se podia fer, quin recorregut cap enrere se podia fer. I van ser molt clars, i ho vam explicar amb el tema de la reunió dels veïns. Amb la qual cosa, torno a dir, nosaltres com a regidors de Palafolls som, estem compromesos en tot el veïnat. I també ens amoïna molt el resultat que tindrà això, la transcendència que tindrà això. Primer, si aconseguim que la benzinera no estigui, fantàstic, complicat, i després la repercussió legal que tindrà tot aquest procés que s'ha allargat durant 2 anys. Nosaltres no hem sigut coneixedors, també trobem a faltar que se'ns hagi cridat com altres vegades a tots els regidors per tractar un problema que entenem que és seriós, com altres vegades s'ha fet, i res més, continuem mirant tota la documentació que se'ns ha passat, esperem el dia 23 que finalment se pugui fer la reunió que hem demanat amb els tècnics des del dia 8, i farem tot el que estigui dintre de la legalitat i tot el recolzament que se pugui dintre de la legalitat. Jo penso que això 2 anys enrere se podria haver tractat d'una altra forma. És una opinió nostra, és el que veiem amb la documentació que tenim sobre la taula, i tornem a dir, és veritat que aquest plantejament urbanístic i tal està del 2011, que era el PSC el que estava en aquell moment, però també és veritat que l'equip de govern ha tingut 4 anys de majoria absoluta, i els anys que està ara en minoria, però que jo crec que amb això, amb el pla de millora urbanística, ningú hauria posat pegues si abans haguessin blindat aquest espai perquè no passés el que està passant ara. Res més.
11: Bona nit a tots. Bueno, ja em vaig pronunciar el dia que vaig anar a fer l'entrevista a la ràdio, que el Marc em va preguntar que si m'agradava la benzinera a l'entrada del poble. Ja li vaig dir que no, que a mi no m'agradava la benzinera a l'entrada del poble, com tampoc m'agrada la benzinera que hi ha a l'entrada a l'Esclat, no? O davant del Cònsum. Crec que Palafolls té molt espai per posar benzineres, tenim moltes, coincideixo amb l'alcalde, però també hem de sopesar el tema legal, no? I tot el tema que la normativa ens s'ha d'aplicar en aquest cas, no? Com bé ha explicat, bueno, tots els regidors, a tots els grups de l'oposició han demanat els expedients, ens ho van donar el dilluns per una qüestió tècnica, els documents o tot l'expedient té molts documents, molts dossiers, molts informes, s'han de mirar amb molta cura, però personalment ja ho vaig dir, que no m'agradava la benzinera. Una altra cosa és el recorregut legal que això pot tenir. Això els nostres tècnics ja ens assessoraran, tant els tècnics d'urbanisme com la nostra secretària, quan arribi el moment, com sempre ho fan, no? Assessoraran els regidors a nivell legal, doncs, quines són el recorregut i quines són les conseqüències d'una cosa o una altra.
12: Hola, bona nit. Jo personalment, doncs, no m'agrada l'encinera del carrer Passada. O sigui, crec que està en una zona que, bueno, no és la més correcta. Però és que, a més, el projecte de poble, jo no entenc benzineres en zones residencials, perquè hi ha el carrer Passada, però no oblidem que tenim un altre centre comercial que s'està fent ara. Vull dir que aquesta idea de poble no passa per el meu pensament. Per tant, jo estic al costat d'intentar que això no es faci i no es munti. Ara, reconec que hem perdut 2 anys que podíem haver tingut una mica més de recorregut. Ara crec que anem una mica tard, però bueno.
13: Conseller, has contestat?
5: Sí, quiero añadir una cosa,
13: Vale, no, deixa'm, me deia el regidor que està connectat, el regidor que estava connectat telemàticament diu que tampoc, també s'afegeix que tampoc li agrada, que vol expressar la seva opinió, que tampoc li agrada i que no la vol aquí, vale? I fes per uns aclariments del que s'ha comentat aquí, però digues.
5: No, os agradezco vuestra postura, entendemos todos que el tema legal es muy importante. Por eso estamos mirando fuera lo que es el ámbito privado. quiero aclarar una cosa, porque si no parece que es un poco egoísta y quiero que quede claro. O sea, no es que no queremos la calle, la gasolina en la calle pasada, esto está claro, ¿eh? Pero creo que tenéis que hacer un pensamiento global, vosotros que estáis sentados, y mirar cuáles zonas del pueblo son susceptibles de proyectos tan fantásticos como el que tenemos encima de la mesa, pues para que esto no se vuelva a repetir en ninguna zona del municipio. Creo que esto es una reflexión que tenéis que hacer a partir de ahora, poneros las pilas en cierta manera y entre todos evitar situaciones como esta. De esta ya veremos cómo nos saldremos, en eso estamos, y seguiremos dando la lata, esta es nuestra intención. Solo agradecer a la gente que se tira a la calle a buscar firmas y pancartas y todo el tema este, pues el esfuerzo que están haciendo, porque no es pequeño. Y que sepáis vosotros, como partidos políticos, que los vecinos estamos a vuestra disposición cada vez que lo queráis, cada vez que nos hemos reunido con vosotros os lo hemos manifestado, lo seguimos manteniendo, porque ya sabéis que siempre he dicho lo mismo, que aquí no entendemos de cuatro aristas, entendemos de una. Y que de momento de esta una estamos tirando los vecinos como unos descosidos, haciendo un tour de force de una maratón en 45, bueno, una carrera de 100 metros en 45 días, con lo cual el desgaste personal, anímico, físico es importante. Entonces, nos gustaría que tirarais hacia nosotros para buscar el fin que al final nosotros queremos. Y sobre todo la primera parte, que no estudiar bien que esto no vuelva a suceder en ninguna parte del municipio. Ya está, por lo demás, gracias a todos.
0: Molt bé, mira, em permets, de les coses que havia apuntat, em permets puntualitzar el primer aspecte aquest, no? M'heu sentit dir en alguna ocasió la meva opinió i les meves reserves sobre la qualitat del planejament urbanístic de Palafolls, que m'heu sentit expressar també la meva opinió, potser una mica desenfadada en segons quins moments, no? Ara que estic fent alcalde en un ple, m'estalviaré segons quin tipus de qualificatius, d'acord? Però és la realitat. Quan dius que ens convides a revisar, doncs és que portem 7 anys revisant sector a sector aquells aspectes que són més probables de que ens generin un problema greu a nivell de municipi o que afecten més negativament a la capacitat de desenvolupament tant d'activitat econòmica com urbanística a nivell de municipi. Això vol dir que s'han fet unes quantes modificacions de diversos sectors que han permès corregir, sempre us explico, ja ho sabeu, una altra cosa que ja sabeu perquè us he explicat diverses vegades, però que potser la gent que ens està escoltant o alguna gent que està aquí no ho sap, no? Doncs, tot el sector de la façana industrial comercial que tenim a l'entrada d'aquí de la carretera, de la 682, no? Tot aquest sector que inclou Macesa i companyia, tot sencer, fa un mes i mig que està correctament inscrit en el registre de la propietat. Fins fa un mes i mig eren camps de patates en el registre de la propietat. I vosaltres direu, però si fa 30 anys que estan construïts. Sí, fa 30 anys que es va construir, fa 30 anys que es van fer les sessions corresponents, i si fa un mes i mig que està correctament inscrit al registre de la propietat, vol dir que fa 2 mesos o 1 mes i 3 setmanes que certes persones que van cedir terrenys en aquest espai van cobrar després de 30 anys. Hi ha 3 famílies d'aquest municipi que van cobrar, i estem parlant, sumant-ho tot, de centenars de milers d'euros, perquè aquestes persones van cedir terrenys i no van rebre cap tipus de compensació a canvi, d'acord? 30 anys després. Dic això perquè portem molt de temps lluitant en aquest sentit, no? Us vaig explicar un altre aspecte que també ens semblava que era molt urgent i ens segueix semblant que és molt urgent, que són els 110 habitatges que hi ha previstos en el planejament i per tant legalment executables en l'àmbit del Pipicán, a tocar del Pipicán. Quan tots els que som de Palafolls, i els que no ho som però hem vingut, sabem que allò s'inunda amb metres d'aigua quan la Tordera baixa, sí? Doncs allà hi han previstos 110 habitatges aprovats no per Palafolls, per Urbanisme Barcelona,
13: també estem intentant, però clar, resulta que aquells que tenen aprovats aquests 110 habitatges tenen uns drets adquirits, uns drets adquirits que tenen un valor econòmic i que per tant no podem anar a dir-los doncs no faràs aquests 110 habitatges i no passa res, sinó que s'ha de compensar i l'Ajuntament de Palafolls no pot compensar el que podria arribar a donar 110 habitatges construïts. Crec que és molt evident i estem intentant buscar una solució. El que ha passat en aquest punt, i per això aquí no estic massa d'acord amb algunes de les coses que s'han dit per desconeixement o per, no sé, per interès, no ho sé, però la qüestió és que quan es fa la modificació l'any 2012 amb aquest pla de millora urbana, que és un, bàsicament és una eina urbanística que dona més detall que el que diu el pla general, no? El pla general parla d'unes coses i llavors quan es desenvolupa un sector concret, doncs una de les eines que serveixen per desenvolupar aquell sector concret és un pla de millora urbana. Doncs quan s'aprova el pla de millora urbana i quan es debat en aquesta taula l'any 2012, en aquesta taula no es parla mai es parla de cap veginera. Una veginera no forma part mai. Es parla d'activitat comercial, es parla fins i tot repassant les actes, es veu la intervenció de diversos regidors i regidores en el que diuen que es parla dels outlets l'any 2012, com a una proposta estratègica comercial de municipi, però en cap cas es parla de veginera. I aquests mateixos propietaris, abans d'iniciar aquest darrer procediment, han vingut diverses vegades a l'Ajuntament, com ha vingut també altres propietaris que tenen possibilitat de desenvolupar alguna cosa a Palafolls, no? I han vingut a comentar la possibilitat de desenvolupar un centre comercial en aquell àmbit, perquè així està tipificat en el plejament, d'acord? Fa un any i mig llarg van venir canviant d'idea, plantejant una veginera. En aquell moment, no ara, en aquell moment ja se li va dir des de l'equip de govern, ja se li va dir no, això no ens agrada gens. I en aquell moment, i no ara, ja es va parlar amb els serveis tècnics de la casa dient, davant de la incredulitat i del sentit comú, això es pot fer aquí? Es pot plantejar aquí una veginera? I els serveis tècnics de la casa revisen tota la documentació i diuen, oh sí, sí que es pot fer. El per què es va deixar a l'any 2006 en el plejament que es va aprovar aquest forat i a l'any 2012... En conseqüència, tot i que no en cap lloc es parla de veginera, però com que és un centre d'activitat comercial, el detall, no? És un centre de al final, ets vegin el detall, sí? Doncs el per què es va deixar, no, desconec. Segurament, igual, perquè no se sabia o no es plantejava que aquesta opció fos possible. De fet, ni els mateixos propietaris, repeteixo, van venir aquí altres vegades a parlar de centre comercial. I després, a última hora, i és en aquell moment ja, fa gairebé 2 anys, que se li diu no ens agrada això no... I comença el seu procés llarg de tramitació en el qual, seguint la legalitat, han fet els passos que han anat fent i l'Ajuntament ha anat posant les consideracions que ha cregut necessari que posar sobre la taula. Per tant, com en tots els altres casos que hi ha propostes de desenvolupament en el municipi i que es ve a parlar amb l'Ajuntament, doncs evidentment es parla amb tothom, es rep a tothom, es fa les consideracions necessàries a tothom i la part tècnica fa la seva feina del procés. El procediment de tramitació és el que és i afortunadament, i això està molt bé, és garantista. I què garanteix? Que hi hagi un període d'exposició pública en la qual la ciutadania pot plantejar els seus neguits i les seves circumstàncies. Només faltaria l'Ajuntament, que l'altre dia ho comentàvem, a la reunió que vam tenir l'altre dia ho comentàvem, l'Ajuntament no fa al·legacions. L'Ajuntament, si identifica una qüestió que no és legal, actua i atura i s'acaba la història, val?
0: Però els veïns tenen tot el dret del món de plantejar totes les al·legacions que creguin que són aplicables o que tenen importància. Segurament ara quan parleu a nivell dels juristes amb els quals parleu, no? Amb els advocats que parleu, doncs us diran, mireu, això no podem dir-ho, però no servirà per res, en canvi això altre sí que podem dir-ho, aneu per aquí, perquè, d'acord? La circumstància aquesta es pot repetir en altres àmbits del municipi? T'hauria de dir que no, perquè segurament quan es va definir el planejament el 2006, doncs no es va tenir massa en compte el creixement urbanístic que tindria, que en aquell moment ja existia, ja estava en ple rendiment, però que

0: i d'altres a nivell de trànsit o de comunicació, que també estem mirant de corregir. I us vaig comentar també que la intenció d'aquest equip de govern va ser només entrar amb la il·lusió dels nouvinguts de fer una modificació de tot el planejament, un planejament nou, i va ser el mateix, la mateixa Comissió d'Urbanisme de Barcelona que es va dir: no ho feu, no aconseguireu el que voleu, que és corregir el que sigui, morireu en l'intent, perquè és tan gran el que heu de modificar que morireu en l'intent. Vàrem reconstituir l'estratègia de la mà d'ells. Amb això haig de dir que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ens ha ajudat sempre en tots els sentits, no? I hem anat actuant sector a sector per anar arreglant allò que ens semblava, per una banda, més urgent estratègicament, per una altra banda, més urgent des d'un punt de vista d'antiguitat. 30 anys amb les naus fetes ens semblava una cosa de calaix, no? Per exemple, una barreja de diverses raons, i hem anat actuant. I en aquest cas, doncs, també actuarem, intentarem trobar aquesta solució que, en la mesura que sigui consensuada amb tots plegats, doncs segurament serà més senzilla d'aplicar, serà més senzilla de dur a terme, no? I amb això estem, amb això estem. Una altra cosa no, i acabo aquí, una altra cosa no, però hores i hores de feina i dedicació, i hores de moltíssimes, i sempre es pot escapar alguna cosa, i per això també és important que molta gent s'ho miri, perquè quan molta gent s'ho mira sempre pot haver-hi un detall que dius: coi, això ningú s'hi havia fixat, no? Això no ho havíem mirat, o això no... Però hores i hores i hores, moltes, d'acord? I quan aquesta gent ve amb aquesta proposta que genera aquest revolt a nivell de municipi, no? Però hi ha desenes de propostes que van entrant cada mes a l'Ajuntament, i evidentment no en fem, és que no forma part, només faltaria. Hem de guardar la discreció en aquest sentit, no? La gent presenta propostes de tot tipus i de tot caire, i després, si aquestes propostes s'atenen a llei, doncs tenen un recorregut determinat, val? Si no s'atenen a llei, no progressen i no funciona, d'acord? I aquesta és la responsabilitat també de les serveis tècnics de l'Ajuntament, de l'equip de l'Ajuntament, perquè si no el que podríem ser que ens encaréssim a una espècie de tribunal popular, no? Amb foguera al final, quan hi ha una proposta que, pel que pugui ser, no agradi a segons qui, no? Això, i us vaig posar algun exemple de obres, cases, cases, només cases, que es fan amb un solar entre dues cases ja preexistents, i es munta una discussió amb els veïns espectacular, perquè els veïns que ja tenen la casa creuen que, doncs, sí, i això també es tramita, això és el més habitual. Evidentment, això, estem parlant d'una altra història molt diferent, i aquesta història, i com que és una història molt diferent, segurament tindrà un procés, com està tenint, també molt diferent a nivell de tots plegats, d'acord? Per tant, com us vaig dir l'últim dia, convidar-vos a seguir treballant, a seguir lluitant. L'Ajuntament seguirà treballant i lluitant, molt atent a totes les circumstàncies que es puguin donar, a totes les circumstàncies que es puguin donar, i intentant trobar aquesta solució de consens, entenent que el consens serà el que farà més fàcil poder desenvolupar tot plegat. D'acord. Alguna altra paraula en el públic? Sí, allà baix hi ha una paraula.
1: Hola, bona tarda, o bon vespre. Venim per un tema que no té res a veure amb la benzinera, que potser és el tema més important, i sí que voldria fer dues preguntes molt breus. Sí, m'agradaria que sobretot l'alcalde fos breu en la resposta. Si em permet, li voldria fer una pregunta a vostè i després una altra a la regidora d'Educació del municipi. Vostè ha parlat en l'últim punt d'ample, m'ha sorprès perquè, clar, jo no segueixo la política, i ha parlat de que les condicions dels bombers

0: literalment, textualment ha dit que són una vergonya. I li volia preguntar si vostès tenen pensat fer algun tipus d'actuació amb treballadors municipals, que en aquest cas són les treballadores de la llar d'infants, que bé tothom sap, i si no ho sap ho puc manifestar jo ara, i no tinc cap relació amb cap d'elles, ni molt menys, però les condicions no són excessivament bones, de fet s'estan manifestant, i llavors també voldria saber, amb un sí o un no, si li sembla molt malament les condicions d'aquestes treballadores.
1: Estic intentant respondre-te breument, com dius tu, però és una pregunta trampa, això, saps què vull dir-te? Si me fas la comparació amb els bombers voluntaris, et diré que no. No són condicions vergonyants com les, ni molt menys, però a una distància sideral. Vale? Per tant, crec que és una resposta contundent i ràpida, sí? Si m'estàs dient que pot ser millor les condicions a nivell de les treballadores del llar d'infants, entenc que m'estàs parlant d'un tema de sous?
0: O... Segurament no. Li comentava només perquè ha sortit. La pregunta li faré a la regidora, perquè entenc que és qui té tota la informació, però estic segur que totes les reivindicacions que han fet no eren només pel salari. Estic convençut d'això.
1: D'acord.
0: Susana, te la faig la pregunta directament. Mira, en relació a la llar d'infants, actualment, m'ho apuntat perquè si no m'enrotllo, me passa com l'alcalde, que te'n passo després.
1: Molt faltant, és la segona vegada ja, això. Què és això?
0: Home, és bo, teniu deu de paraula, és bo.
1: Vinga, va.
0: Bé, deixar clar que precisament era això, que podíem haver fet... Ara parlo jo en nom propi d'un pare de la llar, però que hi ha diverses famílies que també estan una mica preocupades amb el que li exposaré a continuació. I llavors, una de les coses que sí que volíem és venir aquí i explicar-ho, perquè no volíem contaminar políticament o que entressin jocs d'aquests a vegades partidistes, no? I preferíem venir i comentar-ho, perquè crec que siguin vostès o qualsevol de l'oposició, crec que estarem d'acord amb el tema i el que es ve a comentar. Com a famílies també volem deixar molt clar que estem contentíssims amb la llar. Tenim una llar que és un 10 i també volem animar a que se'l reconegui, que segur que ja sé que es fa, però perquè tenim una de les millors llars que hi ha a la zona. Hi ha altres pobles que ja els agradaria tenir aquest nivell d'educadores, de projecte i de tot, i crec que això també s'ha de reconèixer. I bé, precisament perquè valorem aquest servei, no?, i aquest projecte educatiu, estem observant que durant les últimes setmanes estem veient que hi ha personal que està, pensem que està de baixa, i clar, s'està veient, penso, això és una opinió, una mica compromès, perquè penso que si no vaig ara malament són quatre persones les que estan ara mateix de baixa, i a més són baixes que penso que són llargues. I clar, i això li sumem que estem parlant de nadons de 4, 8, un any, amb tot el que això suposa, que no hi hagi quatre persones. Llavors, el que volíem preguntar / demanar saber és si hi ha borsa de substituts, si aquesta borsa està activa, si no, si es preveu fer una borsa de substituts, substitutes, perquè penso que això és una situació que ha passat, el que m'acomentaven els pares que estan ara mateix a l'últim any, que ja havia passat altres anys i que ja havia hagut baixes, bastantes baixes, i que fins i tot m'ha va comentar que fins i tot un tècnic de l'Ajuntament va anar allà a cobrir baixes. Llavors, sí, no ho sé, jo t'he dit el que m'han dit. Llavors, no sé si es preveu actualitzar la borsa, crear la borsa, substituir o buscar algun mecanisme per tal de que es pugui seguir el projecte, que cap altre professional agafi la baixa, perquè al final els estem posant amb una pressió addicional. No sé si les ràtios no sé com estan, si es compleixen o si no. Llavors, Susana, era una mica saber tot això. Hi ha borsa, no hi ha, ja es vol actualitzar, no? Què es preveu fer?
2: t'explico. Vale? Primer de tot, ja que estem així de reivindicatius i que tenim una companya que va amb la samarreta, i em sembla que tu també ets company d'aquesta companya, o no sé si a la mateixa escola però amb una altra, doncs tot el meu suport per les reivindicacions, per baixar les ràtios, tot això que estan fent, que no només va de sous sinó va de qualitat educativa dels infants. Vale? Per tant, aprofito, doncs, com a regidora d'educació, no sé si és políticament correcte, però crec que ho havia de fer. Val? Llavors, sí que creiem en la llar d'infants, sí que hi ha una aposta molt gran d'aquest equip de govern, igual que en el seu moment hi va haver-hi, perquè molts tenim la millor llar, i tenim la millor llar perquè no la tenim externalitzada, que molts dels els pobles veïns doncs la tenen externalitzada, i tot seria molt més fàcil, no? Perquè tens una empresa que t'ho gestiona, i que si jo avui m'agafo una persona una baixa, doncs l'endemà la puc contractar de seguida, o puc exigir l'empresa, no?, en aquesta licitació, en aquest contracte, doncs aquesta persona estigui. El cas de la nostra llar, nosaltres sé la situació, soc molt conscient de la situació de la llar aquests dies, i estem al sobre, no hi va qualsevol tècnic. Nosaltres, dins de la, si passa això, vale, no hi va qualsevol tècnic, tenim tècnics amb la titulació per estar a la llar d'infants, i si convé es fa un canvi de funcions amb la màxima urgència, perquè puguin també anar amb totes les garanties allà a la llar, que no és l'òptim, però que passa, perquè al final la contractació de les persones quan treballa l'administració pública no és fàcil, però per la vostra tranquil·litat, o sigui, s'està trucant, sí que tenim dues borses, tenim la borsa de mestres i la borsa d'educadores. Primer hem anat directament a trucar la borsa de mestres, de les tres persones que hi han, cap de les tres persones es poden incorporar, i s'està trucant ja a la d'educadores perquè s'incorpori algú de forma imminent. Val? El nombre de mestres i d'educadores i de mestres que hi ha a la llar, la ràtio superior, evidentment ara amb les quatre persones que estan de baixa, doncs estem allà molt justejant, vale? Estem molt pendents cada dia del que està passant, i sabem que la seva situació ara mateix, doncs, segurament no és l'òptima, però jo parlava també abans del ple, perquè sé que, a part de venir, sé que heu entrat instàncies i en sóc coneixedora, i ho respondrem de seguida, però en aquest sentit que ho estem treballant, i a mesura que algú ens contesti, la primera que ens contesti, doncs s'incorporarà el personal a la llar. No sé si té respost, i sí, el meu reconeixement a la seva tasca. De fet, ahir vaig estar a la graduació d'I2, i sempre faig aquest agraïment, igual que vaig fer el diumenge a la dansa, perquè al final tenim uns serveis municipals que no externalitzem, perquè creiem en la qualitat d'aquests serveis i creiem en la qualitat de les persones que donen aquest servei, i per tant intentem cuidar-los, tot i que sí que és un moment complicat, i els agraeixo des d'aquí l'esforç que estan fent.
0: Només per saber, ja pendent intentar obrir un altre cop, a veure si s'apunta algú més.
2: Que no és tan fàcil, el més ràpid ara mateix és que dins de... Espera un moment que passin... actualment tenim una borsa, tenim d'aquestes dues borses vigents, i per tant, si d'aquestes persones que hi han, doncs alguns contesta, això és el més ràpid, perquè si no l'altre seria obrir un concurs, encara que sigui un concurs de mèrits, tot això és com a mínim un mes, un mes impossible, dos mesos. Per tant, no, jo crec que d'aquestes persones que ja han a la borsa, doncs alguns contestarà, i jo espero que divendres no, però dilluns puguem tenir algú ja a la llar treballant. No sé si he respost.
0: Molt bé, gràcies.
3: Afegeixo una última dada que potser és rellevant amb això, i és que jo diria que en els últims, ja no parlo dels primers 4 anys, en els últims 3 anys igual s'han fet, no vull equivocar-me, però igual s'han fet més de 20 processos, de 20 procediments a nivell de recursos humans a la casa, vale? Això, aquesta dada aquesta dada sola no dona massa informació, no? Però t'asseguro que 20 procediments amb un ajuntament de la nostra tamany, diguéssim, per
1: clar, no només tenim llar d'infants, tenim una multitud de serveis a la casa, no? 20 procediments en els quals s'ha gestionat les places determinades, s'ha constituït borsa d'aquestes, no? Per aquestes places tot plegat, és una salvatxada. És una salvatxada. Si algú hi ha en aquesta sala que treballi en un altre ajuntament, sabrà que, del que estic parlant, una salvatxada autèntica, no? I després passa que tu constitueixes les borses, no? I allò no és un llistat sacrosanto que no es mou, no? Sinó que la gent segueix buscant feina i es presenta a altres processos, a altres ajuntaments, i quan tu vas estirar de la borsa, resulta que aquelles persones ja estan col·locades on sigui, o el que és més habitual és que quan vas estirar de la borsa te diuen: i per quant de temps tinc? Doncs no ho sé, la baixa és de 2 mesos, 3 mesos prevista, no? Una baixa de maternitat, aquesta pot allargar-se una mica més, no? I te diuen, amb tota la lògica del món: home, és que jo haig de deixar una feina ara per aquesta, que d'aquí 4 mesos potser ja no la tindré. I tu no li pots dir: bueno, jo crec que sí, perquè segurament la persona aquesta que va agafar la baixa de maternitat, doncs segurament no torni. No li pots dir això perquè, primer, no ho saps, i segon, no toca, d'acord? Per tant, quan tu tens la borsa constituïda i estires de la borsa per un procés en el qual hi ha molta inestabilitat a nivell d'oferta, no? O sigui, te don feina per 2 mesos, a no ser que aquella persona segueixi a l'atur i sense cap altra opció, que llavors evidentment te dirà que sí. La immensa majoria d'aquesta gent, doncs, participa en altres processos, tard o d'hora té sort, i llavors aquella borsa que tu tenies de 5, 6, 7 persones, 8, les que tu vulguis, resulta que és de 0 o 1. Vale. I, sí, la senyora regidora em comentava que també després la gent ha de donar un marge de temps per deixar les feines, lògicament, també vols quedar bé. Vull dir que no és tan senzill. Fas tot el procés que és garantista des de l'administració en tots els terminis, no? Per poder estar preparat per una circumstància que després resulta que quan vas estirar, doncs no... Tot i això, tenim borses, i han funcionat, i afortunadament, doncs han funcionat per exiliats, han funcionat per administratius, han funcionat per tècnics de la casa, no? Però que en aquest cas concret, doncs estem tenint aquesta dificultat, la qual cosa no vol dir que no posem molt, molt, molt, molt en valor, i si vinguessis al ple de pressupostos, que és xulíssim i entretingut, molt, que si vinguis al ple de pressupostos, que és... Ah, l'escoltes. Doncs veuries que la llar d'infants precisament és un... I això també haig de compartir la responsabilitat amb tots els membres d'aquesta taula, perquè tothom sempre s'ha posicionat en aquest sentit a favor. La llar d'infants és un dels serveis no obligatoris, claríssimament. La immensa majoria d'ajuntaments la tenen concertada, la tenen concursada, diguéssim, no?, amb una privada. Doncs és un dels serveis no obligatoris que es té i que lògicament és més deficitari. Lògicament és més deficitari, no? Per tant, s'hi creu moltíssim. Ara, hi ha circumstàncies que són més difícils de gestionar. I disculpeu-me la poca brevetat a l'hora de... Vale. Si no hi ha més qüestions... Sí? Endavant.
4: Tornant a l'ordre de la batxinera, lògicament, no us coneixia molt, o molt sí que us coneixia. I reconec que jo, la meva ignorància de política, pues, no ho sabia. Però jo em pregunto, jo entenc que vosaltres no sabíeu que era una batxinera fins al febrer. Això és un poble petit. I vosaltres esteu comentant en cada ple certes coses. Com és que al febrer ningú no va comentar res? Perquè nosaltres en 3 dies hem fet un grup, hem fet pancartes, hem fet 1000 coses. I si ens ho dieu al febrer estaríem ja fent això. Entens? I perdona, i una altra cosa. La normativa canvia molt, s'ha d'enviar, jo no entenc d'això, però jo crec que vosaltres tindríeu que començar a iniciar, perquè el que ara no és factible en qualsevol puesto, d'aquí uns anys pot ser factible per fer una altra batxinera en un altre puesto. I jo crec que vosaltres tindríeu que començar a treballar això.
1: Començo per aquí al final i me'n vaig al principi, d'acord? Els espais on ara és possible fer una batxinera, a banda d'aquest, legalment, ja són espais en els quals la seva ubicació no seria problemàtica, que bé, deixem, no? Llavors, el que us deia, el sentit comú, podríem arribar a pensar que això és com les farmàcies, no? Que hi ha un número determinat de farmàcies pel municipi que pot... Doncs no, les benzineres no tenen aquesta limitació, val? I és el mercat el que estipula, doncs, quantes benzineres acaben, val? El mercat, me refereixo a la demanda, no? La demanda, i que hi hagi una iniciativa privada que vulgui arriscar econòmicament diners per poder tirar endavant aquest projecte. Posaré un exemple molt concret. No me'n recordo del municipi a tocar de la Nacional 2 o de la A2, ara sembla que es diu A2, a les Terres de Lleida hi ha un municipi a la sortida de Lleida que té no sé quantes benzineres seguides, vale? Perquè se suposa que, clar, no per la gent d'aquell municipi, que em sembla que són 700 o 800 habitants, sinó perquè dels usuaris que hi ha de la carretera, no? I com que no hi ha una limitació per número d'habitants ni per espai, no? Doncs allà hi ha unes quantes benzineres i donen servei a la gent que d'allò, val? En aquest sentit, sempre he cregut que estàvem molt ben dotats de benzineres, no? I que posar una nova benzinera és una inversió molt rellevant, no? Que suposo que, pues, hauran valorat, no sé, però que no podem fer-hi en aquest sentit massa més res perquè no hi ha aquesta possibilitat. Respecte al tema del termini, abans ho he comentat, sí, no, tu dius que des del febrer sabem que és una benzinera. No, ho sabem abans. No, ho sabem abans que és una benzinera. Sí, no, però és important. Jo puc entendre que des del punt de vista teu o de tots els companys que t'acompanyen, això hagués estat una informació rellevant per poder-vos organitzar abans, però, i aquí hi ha un procediment que s'ha de ser meticulós a l'hora de procedir, i en el qual tots els regidors, a govern més encara, a l'oposició també tenen les seves responsabilitats de confidencialitat, tots tenim la nostra responsabilitat de confidencialitat, per no jugar amb informacions que puguin atemptar contra els drets legítims de ningú. A govern encara més, perquè se saben més coses, no? Doncs tenim aquesta obligació, i aquesta obligació passa per poder garantir que, per una banda, els drets legítims de qui sigui, en aquest cas dels promotors, es respectin, i que els drets legítims dels afectats o dels que creieu que no s'hagi de fer la benzinera també es respectin. Amb això hi ha un primer element, que és aquest mes de temps que teniu, no? Entre que es publica i, no?, d'exposició pública per poder presentar el que sigui, no? Però és que, a més, heu entrat a l'Ajuntament una petició d'increment de termini i s'us ha donat automàticament, s'us ha donat l'increment de termini perquè tingueu encara més temps per poder, d'acord? I només faltaria. Què vull dir amb això? Que hem de ser molt curosos. Entenc perfectament que tu, com a afectada, diguis: ostres, a mi m'hagués anat molt bé tenir 3 mesos més, no? I inclús puc entendre, cosa que no es correspon a la realitat de cap manera, però, bueno, puc entendre també que algú pugui pensar: mira'ls, s'ho han callat durant, no? S'ho han callat durant un any i pico quan no ens ho podrien haver explicat. Però és, sí, ho puc entendre, però és que quan t'asseus en una cadira de responsabilitat ets responsable de tot, d'allò amb el que pots sentir més simpatia i més proximitat, i d'allò amb el qual potser no sents tanta simpatia ni tanta proximitat, però és legal, i per tant intentes, i en aquest sentit, mentre hi siguem nosaltres, així serà, intentes mantenir el procés i el procediment tal i com ha de ser, que és dintre de la estricta confidencialitat mentre es toca, i quan no toca, perquè pot, suposo que, imaginar la poca gràcia que li deu fer, suposo, no ho sé, en els promotors, que el senyor alcalde i tots els regidors hagin dit que no els agrada la benzinera, no? Doncs tu ha preguntat en un company teu, doncs hem contestat, no? Però hem de poder mantenir la tranquil·litat i la seguretat jurídica de dir: hem fet a cada moment el que ha pertocat i no hem
3: no hem afectat negativament a cap dels drets de ningú, ni dels promotors, que aprofiten des del meu punt de vista una oportunitat que no hauria d'existir però l'aprofiten, ni dels afectats dels veïns, que evidentment expressen amb tota la seva doncs, oportunitat, no? el que creuen, i que actuaran com actuaran, i ja sabeu que quan heu vingut i heu preguntat coses més concretes també us les he contestat, i seguirem en aquest mateix punt, vale? Moltes gràcies. Pues ha estat un, nos ha quedat un pleno dia. Bueno, queda tancar el ple. El ple de juliol és la tercera setmana de juliol, si no ja canvia res, sinó que serà l'últim ple abans de les vacances d'agost, que no hi ha ple, 16 de juliol. I moltes gràcies a tots i totes per venir i per poder expressar amb respecte a totes les idees. Merci.
5: Doncs 1:30 és el que ha durat aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Palafolls corresponent al mes de juny. Nosaltres també ho deixem aquí. Demà informació ben puntual de tot el que ha donat de si aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins demà.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: ultimàtum per la neteja de solars per tal de prevenir incendis forestals abans de Sant Joan.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia per tal d'exigir als propietaris de solars urbans que realitzin les tasques de neteja i de manteniment obligatòries abans del proper dia 23 de juny, és a dir, abans de la revetlla de Sant Joan. La mesura busca reduir el risc i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca, residus inflables, així com també podar les branques més baixes dels arbres. Un cop passat aquest termini de la revetlla, el consistori podria començar a imposar sancions als que hagin incomplet la normativa. Avui és dimecres, és 17 de juny.

0: Avui dimecres us explicarem que els alumnes d'infantil de l'Escola de Mas Prats han unit forces amb la protectora d'animals de Palafolls per tal de posar en marxa una campanya que fomenta l'adopció de felins adults. Els infants han repartit cartells per tot el municipi amb fotografies i descripcions de gats com la Rombito o l'Olivia, que tenen més dificultats per trobar una llar que no pas els cadells. La iniciativa pretén que les famílies tinguin en compte la tranquil·litat i el caràcter d'aquests animals més vells, facilitant el contacte directe amb la protectora per tal de formalitzar les acollides. I la Colla Castellera de l'Almaresme torna a organitzar la revetlla popular del proper dia 23 de juny aquí a Palafolls. Serà la tercera vegada que fan la revetlla per omplir el buit d'actes populars d'aquest tipus que hi havia al nostre municipi, on recordem que hi tenen la seu. La celebració a la plaça de Popi inclourà un sopar de germanor amb opcions de carn i també opcions vegetarianes, seguit d'un concert de versions amb la Traca Band i una sessió final amb DJ Ashen. L'organització ha previst un espai segur per poder tirar petards, a més d'un pla de contingència al teatre en cas que la pluja faci acte de presència. I l'elit del ciclisme femení internacional travessarà el nostre terme municipal aquest divendres, en la primera etapa de la prova, en aquest cas d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que comença i acaba la primera etapa a la població veïna de Santa Susana. Tot i que el pas de les corredores serà molt breu i es limitarà al tram de la carretera Nacional 2, el seu pas per Palafolls, sense que entrin al nucli urbà, es preveuen afectacions puntuals de trànsit cap a quarts de 6 de la tarda, que és la prevista que passi el pilot general de tota aquesta Volta a Catalunya. La policia local i el personal de l'organització coordinaran els talls temporals de circulació en un moment clau de la cursa, per la qual cosa es recomana als conductors planificar amb temps els seus desplaçaments. I un sector de la platja de les Fàbriques de Malgrat de Mar ha quedat delimitat i tancat al públic després que els agents rurals hagin detectat la posta de 4 ous de corriol petit, una espècie d'au protegida. Atès que aquests ocells fan els seus nius directament sobre la sorra, la zona ha estat senyalitzada per evitar que el pas de vianants, animals domèstics o turistes pugui malmetre el niu o espantar els progenitors. Les autoritats recorden la importància de respectar aquests perímetres de seguretat, especialment en zones de dunes, per tal de garantir la supervivència d'aquesta fauna vulnerable durant l'època de reproducció. I aquest dimecres ha començat amb una situació meteorològica molt tranquil·la a tota la comarca. El cel es manté serè durant tot el matí i no s'esperen precipitacions durant la jornada en cap punt del Maresme. Pel que fa al vent, bufa molt fluix. A la costa, la mar es presenta arrissada. Les temperatures mínimes han baixat respecte a les darreres jornades i s'han mogut entre els 16 i els 22 graus, deixant un ambient agradable, especialment a primera hora d'aquesta jornada. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana als propietaris de solars que els netegin abans de Sant Joan per tal de prevenir incendis. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per tal de reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i la conservació d'aquests espais és una responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica l'Eix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
0: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i també de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i també garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions.
1: Es tracta d'una obligació que tenen tots aquests propietaris i que, en cas de que no sigui així, doncs, l'Ajuntament en les properes setmanes doncs, començarà a imposar multes a totes aquelles persones que no compleixin aquesta obligació, que al final es tracta d'un tema de seguretat per a tots els veïns i veïnes de Palafolls.
0: Tot i això, recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir el ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per tal de minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i també contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals. Mas Prats i la Protectora d'Animals engeguen una campanya per l'adopció de gats adults. La Rumbito, la Pequis, en Zen o l'Olivia són gatets que han estat abandonats i que des de llavors viuen a la Protectora d'Animals de Palafolls. Les seves probabilitats de ser adoptats per una família són més baixes, ja que no són cadells o joves, sinó que ja són adults. L'alumnes d'infantil de l'escola de Mas Prats han engegat una campanya conjunta amb la Protectora per tal d'incentivar l'adopció d'aquest tipus de gatets adults. Molts d'aquests animals fa temps que són a les instal·lacions de la Protectora Palafollenca a l'espera d'una nova llar d'acollida. És per això que els alumnes de la classe dels felins volen que les famílies adoptants també tinguin present aquest tipus de gats més vells.
2: Que tota la gent vol adoptar els gats bebès i els grans no els adopten, però tenen dret a que els adoptin. I volem que els adoptin perquè així tinguin família i no es quedin a la Protectora ja, sense família i sense lloguers i això.
0: Claríssim. Per incentivar aquestes adopcions han fet una campanya de cartells arreu del nostre municipi amb fotografies dels gats més adults que hi ha a la Protectora. Els cartells inclouen informació sobre cada animal, el seu nom, les característiques del seu comportament o també de manera de ser i el telèfon per poder adoptar-los. En concret es preveu l'adopció o es promou l'adopció de 5 animals, entre ells un parell de germans. I per si no havia quedat clar...
3: Si voleu...

0: doncs per adoptar-los a la protectora de Palafolls. Palafolls celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i música en directe gràcies als maduixots. La colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té gairebé tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan aquest proper 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que és cocap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que aquí a Palafolls, el municipi que per cert acull la seu dels castellers de la Maresma, no hi havia cap revetlla popular.
1: A Palafolls no hi havia un sopar popular o un espai delimitat especial per tirar petards conjuntament amb els teus amics, amb la família, com sí que hi ha, no?, municipis del voltant, i vam pensar que seria una bona opció i vist està que la gent del poble li va agradar moltíssim i nosaltres encantats de que la gent vingui a participar d'aquesta revetlla tan xula.
0: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana acompanyat de pa, patates, al caliu o mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i ja es poden comprar el cafè. La festa continuarà a partir de 11:00 amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, ja a 1:00 de la matinada serà el torn de DJ Ashen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per a tots els públics. Masferrer espera repetir l'èxit aconseguit en les altres edicions. Aquest any serà la tercera vegada que s'organitza aquesta revetlla popular.
1: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar, no?, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs esperem repetir també el mateix èxit, no?, tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
0: L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per poder tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina passarà per Palafolls aquest divendres. La prova ciclista, que reunirà algunes de les millors ciclistes del panorama internacional, tornarà a recórrer les carreteres del país aquest proper cap de setmana. La primera etapa, que es fa divendres,

sectors. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments previstos durant la franja horària en què passi la cursa i també seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit, policia local i del personal de l'organització. La primera etapa surt, com dèiem, de Santa Susana, arriba fins a Mataró, resseguint la costa, i després ja seguirà cap a l'interior fins a arribar a Sant Celoni, de retorn cap a Tordera, i serà llavors quan les corredores travessin Palafolls, ja camí de la meta a Santa Susana. La Volta Ciclista de Catalunya Femenina s'ha consolidat com una de les proves de referència del calendari ciclista internacional i continua acostant l'esport d'elit als municipis catalans, com serà el cas de Palafolls aquest proper divendres. Tanquen una part de la platja de Malgrat de Mar per protegir la posta del Corriol Petit. Una part de la platja de les Fàbriques, la que a Palafolls coneixen com la platja de Palafolls, ha quedat tancada al públic després de localitzar-s'hi una posta de 4 ous de corriol petit, una espècie que està protegida. L'actuació es va dur a terme després que els agents rurals alertessin l'Ajuntament de Malgrat de la presència d'aquest niu aquest passat cap de setmana. Un cop rebuda la notificació, es va delimitar la zona per evitar molèsties i assegurar la protecció dels ous durant el període de nidificació. El Corriol Petit és una espècie especialment vulnerable perquè fa els nius directament sobre la sorra de les platges. La presència de persones, animals domèstics i l'elevada afluència turística poden posar en risc la supervivència d'aquests ous i també dels pollets. Per aquest motiu, les administracions recorden la importància de respectar les zones senyalitzades i els espais protegits, especialment durant l'època de reproducció. La conservació d'hàbits naturals, com les dunes i les platges amb vegetació, és clau per garantir la continuïtat d'aquesta espècie, inclosa el catàleg de fauna salvatge de Catalunya com a au protegida. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca. Fem el repàs de què parlàvem en tal dia com avui. Un 17 de juny de l'any passat, Palafolls activava la zona verda de Sant Lluís després de... sense la necessitat de les targetes de resident. Des d'aquell dia, els palafollencs i les palafollenques havien de tornar a tenir l'ús exclusiu dels aparcaments marcats en color verd de l'urbanització. La principal novetat va ser, llavors, l'any passat, que ja no calia exhibir la tradicional targeta verda en el parabrisa del vehicle, ja que la policia local disposava d'un dispositiu mòbil connectat a la base de dades municipal que permetia comprovar al moment si els vehicles estaven al corrent de pagament de l'impost de circulació. Una fórmula que es repeteix aquest any, la segona vegada, per tant que no cal aquest distintiu al parabrises del vehicle. I fa 5 anys es va presentar oficialment el projecte de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera en un acte celebrat al Molí d'en Puigverd de Palafolls. A la trobada hi van assistir representants dels ajuntaments de la zona, pagesos, cooperatives i membres de la comunitat educativa. El projecte es va plantejar com una eina estratègica per preservar i potenciar els terrenys agrícoles de tota la zona de la Baixa Tordera, entre ells el terme de Palafolls, considerat com un dels més fèrtils de tot Catalunya, amb l'objectiu de garantir-ne la continuïtat i promoure un model alimentari més saludable i sostenible. I just avui fa 10 anys, les caminades del cicle Pas a Pas es tornaven a acostar a la ciutadania als espais naturals del municipi i al seu entorn. En aquella ocasió, la proposta portava els participants des de Palafolls fins al delta de la Tordera, sota el lema de Palafolls fins al delta de la Tordera, natura i bany. Es tractava d'una passejada de baixa dificultat que permetia descobrir espècies de fauna i flora poc habitual, sempre amb l'acompanyament d'un guia naturalista. De fet, aquella sortida, com dèiem, acabava just a la zona del delta, a la desembocadura del riu Tordera, que ara seria ja impensable perquè és totalment prohibit el pas en aquest tram final del riu. Aquesta és la nostra hemeroteca del 17 de juny.

0: Anem ara a fer una ullada a la previsió, no meteorològica, però sí cultural. Ja sabeu que cada dia aquí a l'informatiu tenim una petita pinzellada cultural, una proposta que ens acosta al nostre company Jordi Pratsavalls, l'home cultura de Ràdio Palafolls, i avui ens ve a parlar d'una festa major petita. Jordi.
1: Hola Marc, avui us vull parlar de la festa major petita de Sant Joan a Pineda, que comença aquest divendres i s'allarga fins al pròxim 24 de juny, amb diferents activitats com la del mateix divendres, la revolta gegantera, que acabarà amb la moguda gegantera a la plaça del Mar a la nit,

0: o també altres activitats com, per exemple, l'espectacle Una estona amb en Joan Pera, que es farà diumenge a partir de 8:15 del vespre a Plaça Espanya, o els actes més tradicionals com l'ofici solemne o les sardanes el dimecres 24 de juny. A part de tot això, la Festa Major Petita també inclou les activitats reivindicatives com el Pride de Pineda o les diferents revetlles de Sant Joan.
1: Doncs vinga, apuntem aquesta Festa Major Petita a la nostra agenda. Gràcies, Jordi, i fins demà.

0: Avui temperatura mínima a Palafolls 17 graus i mig, la màxima ha rondat els 20 bastant llargs. A l'hora del migdia anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. A aquesta hora anem a connectar amb el nostre meteoròleg, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols, núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, res, 1-2 graus, i les màximes es faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogó continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
0: Gràcies, Quim. Dèiem la màxima ha estat de 20 i tants, perquè de fet ha estat 29 graus la màxima avui registrada al municipi de Palafolls.

0: arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui dimecres. Ho fem, com sempre, fent una actualització de què és el més important que us hem explicat en el temps informatiu d'avui, començant amb l'arribada de la calor i de la proximitat de la revetlla. Amb tot això, l'Ajuntament de Palafolls ha emès un ban d'alcaldia que obliga els propietaris a realitzar la neteja dels solars abans del 23 de juny, una mesura que preveu o es fa bàsicament per prevenció d'incendis, que inclou la poda de branques baixes i el desbrossament d'herba seca sota l'amenaça de sancions. Aquesta preocupació pel manteniment de l'entorn està ja també a la platja de les Fàbriques de Malgrat de Mar, on s'ha delimitat un sector per tal de protegir un niu de 4 ous de corriol petit, que és una au protegida que nidifica directament sobre la sorra i que requereix tranquil·litat per garantir la supervivència de la posta i, per tant, de l'espècie. Com dèiem, una part de la platja de Palafolls de Malgrat que està delimitada i que no es pot accedir. En una línia similar de compromís amb els animals, els alumnes d'infantil de l'escola de Masprats han empaparat el municipi amb cartells per incentivar l'adopció dels gats més adults de la protectora d'animals de Palafolls, com en Rombito o l'Olivia, que sovint queden en un segon pla respecte als cadells, que són els preferits a l'hora de ser adoptats. I d'altra banda, la programació festiva guanya protagonisme amb la proposta de la colla dels Maduixots, que ja sabeu que organitza la Revetlla Popular de Sant Joan a la plaça de Pop, i una jornada que inclourà un sopar de germanor, concerts de versions i un espai segur per poder tirar petards. I la gent de les celebracions conviurà aquest divendres amb l'esport d'elit internacional, ja que la Volta Ciclista a Catalunya Femenina travessarà el terme municipal de Palafolls en el tram de la carretera Nacional 2 cap a 4:45 de la tarda, provocant afectacions puntuals al trànsit que requeriran planificació per part dels conductors en la mobilitat d'un divendres a les portes del cap de setmana de Sant Joan i, per tant, amb possibles afectacions importants, en aquest cas en l'estat viari, al seu pas pel nostre municipi. D'aquesta manera, nosaltres ja hem esgotat el temps informatiu d'aquest dimecres. Només recordar que podeu consultar tota l'actualitat de Palafolls a través del nostre portal web, a radiopalafolls.cat, de les xarxes socials de la nostra emissora, i també gràcies als correus electrònics que us enviem cada dia puntuals a les dues amb tota la informació de la jornada. Res més, i tornem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu, l'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Perquè, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, que destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santa Anna cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i per tant és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament van decidir posar-la en valor, no?, i aprofitar per explicar una mica doncs, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest dessalat, se desmolla, i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors, i han punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és l'aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Μεσίνας.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, Guesquart.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues, i si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues, i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc, i després de saltar la carena dels Espins se'ns pujarà fort fins al capdamunt del turó, on s'alcen encara ponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis. I en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat, de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, l'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament, en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia, com Nova Delhi o grans ciutats així, són ciutats petites, i des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe, nosaltres vam seguir amb tuk-tuk, i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total. Dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que te'n van a menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers que per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurak, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurak és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500.
1: 93 761 9500.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
6: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Música, entreteniment, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
8: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
9: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
8: Vine a una nova gravació en directe del programa.
9: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
8: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
9: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire, però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: a tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient... o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són, de fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any, no?
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806, i ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena el 1815, en què reordena Europa, no? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia, i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX, en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure... Els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí, tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó com una mena de club diplomàtic, en què per prendre decisions i tirar endavant, el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos, sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial, i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid, però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat.

0: Pitzer, a Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
1: Molt bé, abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
0: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria, però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians, vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
1: Anglaterra, esclar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
0: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, de història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així perquè ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix, constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
1: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
0: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors, una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents.

0: diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
1: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
0: Home,
1: o què?
0: Sí.
1: Sempre
0: sí.
1: És millor... La mida importa o no?
0: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
1: En el cas d'Alemanya, gros... O Klein.
0: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Gross Deutschland...
1: És que, clar, si és molt gros...
0: és massa gros.
1: Fa mal, a vegades.
0: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
1: Va fer mal.
0: Va fer mal inclús petita. O sigui que... imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
1: Carai.
0: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí... el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí, i és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat, i Bismarck és la realitat que faria que portaria, que duria a terme, no, a 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: música que li agrada al nostre tècnic, ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadre conqueridor del cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirador Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botof, en Otto, en Boto?
1: Botox. En Botox von Bismarck.
0: En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política
0: des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens les suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem, però bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans...
0: Ve de molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreiser.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Això ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes?
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no ho recordo.
0: Ara no recordo, no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i Patreon escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreiser.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats tota aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament, eh? I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular, o sigui, és molt bona. Ah, i que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols, preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, home, no. Ja pagaré jo a Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. Al Tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no, coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar, i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords, i per tant Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica, i en aquest moment Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866, i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament, i llavors Àustria declara la guerra a Prússia, i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva, i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt, i a més és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant, i el que fa és dir no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants, i a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu, perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent, En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main. Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar. I comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Encara ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra, és a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870, i aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim i pobre, la mà de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín, i això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta, de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se, i és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenim en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys. Bismarck llegeix la proclamació. El gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment, i per això quan es alça la copa es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís d'Austro-Hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, I aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és al·lucinant.
1: És veritat, sí, clar.
0: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu, a Netflix, dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril, moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digna Sergi, per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte. Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny,
0: no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7